0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Push me.

no voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li info tots amb un enganyí. Fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

reanimar-lo, entre dos l'agafen i el posen de peus. L'home els hi diu que en Bruce Willis és un amic seu, però ningú

吃饭。

0: Aquí en Ambulan.
1: Apaga la luz, que estamos.
2: Ràdio Cardedeu. Són les 7.
3: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
4: Unió de Pagesos convoca avui una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. De seguida establirem connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimecres, 14 d'octubre, i al punt de les 7 repassem més titulars. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó 14 s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada de moment sense incidències de la xarxa viària, pendents de possibles tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes. Tot i així, a hores d'ara tenim el que són retencions habituals cap a Barcelona des del Llobregat, per exemple, per la A2 i la B23, des de Pallejà i Molins de Rei, i també des del Besòs, una entrada on arriben cues per la C58 o C33 des del Vallès, i cada retruc doncs deixen afectacions de les dues rondes en sentit sud. A la AP7 a hores d'ara hi ha congestió entre Mirasol i el Papiol i també al punt de Barberà del Vallès en sentit Tarragona. De moment això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Doncs cedim ara el relleu a Lluís Miquel Pérez perquè ens faci la previsió meteorològica. Molt bon dia, Lluís Miquel.
6: Bon dia, tenim per endavant un dimecres de temps força plàcid i tranquil. Ara bé, perquè hi ha algunes boires que s'han de tenir molt en compte a hores d'ara, sobretot a les fondalades de la Catalunya central, també alguns racons del prelitoral barceloní cap a la Vall de l'Ebre, i això redueix molt la visibilitat actualment. Fins a mig matí aproximadament anirem tenint aquestes boirades a la resta del país, un temps més obert i amb una temperatura que ha baixat una miqueta respecte ahir, però de seguida aquest migdia i tarda tornarà a enfilar-se aquesta temperatura màxima, ho farà més que ahir i a moltes poblacions passarem dels 25 graus, per tant molta bonança. Aquesta tarda amb alguns núvols dispersos, sobretot entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem que hi plogui. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot i entre altres per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar la capital catalana a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Connectem, doncs, aquesta hora amb els companys de Canal Reus, amb en Jordi Olària i la Mireia Jansà. Bon dia, Mireia, explica'ns quin és l'ambient aquí. Tot a punt?
0: Bon dia, companys. Doncs la veritat és que aquí a Reus encara estem esperant que arribin aquestes columnes procedents del Priorat, de la Terra Alta i també de les Terres de l'Ebre, però s'espera que arribin en breus per iniciar aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar de la jornada de protesta d'avui ens acompanya Jordi Castellnou, és el coordinador comarcal d'Unió de Pagesos aquí al Baix Camp. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Jordi, ens explica'ns quines són les principals reivindicacions un dia com avui.
7: Una de les principals reivindicacions que tenim el sector agrari en aquests moments és l'augment de costos de producció, especialment amb el gasoil, adobs i fertilitzants, i han acabat la baixada de preus dels nostres productes. I aquesta baixada de preus que tenim dels nostres productes està que no s'apliqui la llei de la cadena alimentària que els polítics tenen als seus despatxos, això no es posarà a to.
0: Quin ha sigut el detonant que ha fet que avui sortíssiu a la carretera amb els tractors?
7: Bueno, això el detonant ha sigut, això ja fa temps que va, vull dir, la baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, i com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu.
0: I una mica què és el que espereu, de la jornada d'avui?
7: Bueno, esperem que sigui una jornada reivindicativa, però també hem de tindre clar que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta. Vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre. I jo crec que si seguim així ho aconseguirem.
0: També ens acompanya en Miquel Aixalà, ell és pagès. Miquel, bon dia.
8: Bon dia.
0: Explica'm una mica, quines són les principals problemàtiques que teniu els pagesos avui dia.
8: El meu company, que els preus, jo en el cas nostre som del Priorat, els preus han baixat a la meitat dels últims anys. I el tema de la burocràcia dels papers i cada vegada estàs més lligat, no? Que a vegades estàs més lligat quan arribes a casa que estan treballant. I això és una mica una problemàtica. I, bueno, això és llarg, no? És cada any sempre diem el mateix i fem i es fa el que es pot.
0: Ho parlàvem abans de començar la connexió, que tot plegat és decebedor, pel sector i també per el relleu generacional, oi?
8: Sí, claro. Bueno, allà amb el tema del Priorat hi ha molt poca jovent que vagi a la terra i amb les circumstàncies que estem, suposo que la gent s'hi tirarà endetràs, us tirarà detrás. És així.
0: Moltes gràcies, Miquel. Doncs ja ho veieu, companys, una manifestació que iniciarà des d'una vintena de punts del territori i que acabarà a Barcelona a les 12 del migdia, on està previst que es reuneixin davant de la delegació del govern estatal, també davant del Departament d'Agricultura de la Generalitat i també al Palau de la Generalitat.
4: Gràcies, Mireia. Des de Reus, d'on sortirà una, com deies tu, d'aquestes columnes que faran cap a Barcelona al migdia. Gràcies, companys, per aquesta fotografia de primera hora.
3: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
4: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens acosta el David Navarro.
9: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
10: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido. sentido.
9: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
11: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijóo i Abascal, es diuen PP i Vox.
9: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
4: Doncs precisament al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
12: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
4: Paral·lelament de les candidatures, hi ha 10 dies perquè es tanqui el cens electoral de cara a aquestes eleccions del 29N, el govern espanyol qualifica d'extremada gravetat que el Tribunal Suprem mantingui la suspensió del dret a vot als descendents d'exiliats nacionalitzats per l'anomenada Llei de Nets, un veto que afectarà més de 163.000 persones residents a l'estranger. Elma Saiz és la ministra portaveu.
13: Quiero manifestar que es una situación de una extraordinaria gravedad que restringe uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, que es el sufragio, el derecho a voto. Y en una democracia el derecho a voto se garantiza, no se restringe. Insisto, una situación de extraordinaria gravedad.
4: Els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores, en una cita històrica després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori. Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
14: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
4: 7:12, el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les, segons ha explicat la portaveu del govern, que ha proclamat la voluntat del president de liderar el debat sobre la crisi de l'habitatge a escala europea. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. És una informació de la Maite Polo.
15: És el tercer viatge institucional de Salvador Illa a Brussel·les i va reclamar a la Unió Europea un seguit d'actuacions en matèria d'habitatge, que posi límits als fons especulatius i que les institucions europees impulsin de manera decidida l'habitatge social. Demanarà recursos econòmics per a Catalunya per acompanyar la construcció d'aquest nou parc. Ha explicat totes les demandes la portaveu del govern, Sílvia Paniquer, després del Consell Executiu.
16: Catalunya reclama una resposta conjunta, global, a les institucions europees, més enllà del que puguin fer els estats membres i més enllà del que es pugui fer des de Catalunya, i demanarem a la Unió Europea que es dissenyin marcs regulatoris que de manera dràstica regulin els habitatges d'ús turístic, per exemple, o que s'estableixin topalls en el lloguer.
15: En paral·lel, Salvador Illa reunirà amb la vicepresidenta executiva de la Comissió, Teresa Ribera, i li reclamarà que la Unió Europea tingui en compte les especificitats del sector primari català.
4: Encara en el marc de la Unió Europea, aquesta setmana diversos representants polítics de les Diputacions de Barcelona i Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis intercanvien experiències, inquietuds i reivindicacions amb col·legues europeus. Ho fan en el marc de la Setmana Europea de les Regions i Ciutats. L'ACM, per exemple, participa en una taula per abordar quin paper tenen les ciutats en l'economia circular amb els residus tèxtils, és a dir, la roba usada. Una llei europea estableix que cal generar entre 4 i 5 quilos per habitant i any, i a Catalunya estem a 1 quilo. La presidenta de l'ACM i alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, ho ha explicat a la xarxa de comunicació local.
17: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
4: Toni Comín ha anunciat que tornarà a Catalunya el pròxim 24 d'octubre després de 9 anys d'exili a Bèlgica. L'exconseller i eurodiputat electe de Junts ha enviat una carta al seu entorn assegurant que vol travessar la frontera des de França a peu cap a les 12 del migdia. L'anunci arriba després que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, hagi assegurat que preveu proposar l'arxivament de la causa contra ell, contra l'expresident Carles Puigdemont i també contra l'exconseller Lluís Puig entre divendres d'aquesta setmana i dimarts de la setmana vinent. Tot plegat, un cop el Constitucional ha avalat l'amnistia en la malversació. I Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat, amb 94 places de jutge i 47 de fiscal, de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir de cara al 2027. És el nombre de places de jutge més alt de l'Estat, empatat amb Andalusia, i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
18: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem ja desplegada la llei 1/2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10%, tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
4: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret, una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat el pontífex al lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i que aquest dimecres continuarà afectant amb les restriccions de circulació i velocitat el trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calataiud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho estan vivint alguns dels passatgers.
19: Me he encontrado con esta situación que se ve que no tiene solución, y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Se ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
20: Jo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningú moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58, i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
4: I aquesta matinada s'ha desconvocat la vaga de busos de transports metropolitans de Barcelona després que el comitè de vaga i la direcció han signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Aquest acostament de posicions ha portat els sindicats a aixecar les mobilitzacions que havien convocat per avui dimecres i per altres 5 jornades del mes d'octubre. Entre els principals punts de l'acord destaca l'increment dels dies de descans fins a 10 més i la consegüent reducció de la jornada laboral, que s'acostarà a les 35 hores setmanals. setmanals. I avui també us expliquem que un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 del carrer i han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. I un motorista de 47 anys i veí de Barcelona ha mort en una sortida de via a la carretera C32, al terme municipal del Vendrell, al Baix Penedès. Arran del sinistre s'han activat 4 patrulles dels Mossos d'Esquadra, 2 dotacions dels bombers de la Generalitat i diverses unitats de sistemes d'emergències mèdiques. Ara s'investiguen les causes de la sortida de via del vehicle. I abordem la crònica esportiva amb una nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un

0: play. But at the end, our ambitions are much more so.
1: Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
0: You win the big titles and this is we are working every day for that.
2: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. Victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara, els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitzan AS Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhchisarai turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc, Andorra, en el duel de la Lliga ACB ajornat pel temporal. Tots dos equips arriben sense marge d'error després d'haver encaixat 2 derrotes en les 2 jornades disputades. La prèvia és d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
3: És ja un partit d'urgències perquè els verdinegres no han guanyat cap dels 2 primers partits i diumenge visita l'Olímpic al Barça en la reedició de la final de la Supercopa ACB. Abans del maig contra el Morabanc Andorra hi haurà la celebració, precisament, del títol aconseguit fa un mes, però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és cué. La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un equip de la zona baixa, com subratlla l'Ude Håkansson.
4: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en ACB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con 2 victorias, pero también creo que hemos jugado contra 2 buenos equipos. Creo que ha hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
3: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no està donat d'alta fins aquí a 15 dies.
2: La waterpolista i doble medallista olímpica Marta Bach ha portat els valors de l'olimpisme a l'escola Betània Patmos de Barcelona. Ho fa davant d'un centenar d'alumnes de quart de primària en una sessió a la qual també ha assistit el president de la UFEC, Gerard Esteve, dins del projecte Valors Olímpics, inspirat en el programa educatiu del Comitè Olímpic Internacional. Bach ha compartit la seva experiència. La iniciativa impulsada per la UFEC i per la Generalitat arribarà a prop d'un miler d'alumnes.
5: Poder donar el meu testimoni, explicar el meu testimoni en tots aquesta quantitat de nens i nenes és molt xulo. Crec que bueno, poder tenir referents, com és en el meu cas, femenins, que puguin anar i veure'ls in situ i que els hi puguem explicar les nostres històries, tota la nostra trajectòria, amb els valors que ens han acompanyat.
6: Està tenint un èxit brutal a totes les escoles on hem estat de tot el territori de Catalunya i la veritat és que estem molt contents perquè a través d'una matèria que és simpàtica i que tothom practica, que és l'esport, doncs els nens entenen com els valors s'han d'implementar, com hem de tenir respecte, com hem de treballar per l'excel·lència, l'esforç, la il·lusió, el treball en equip.
2: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E de Estopa, ja s'han resolt l'enigma.

0: Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per a grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball. Es tracta d'un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades el 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
1: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.
0: L'espai artístic Ca l'Agneta de Cervera acull Maridatges, una exposició que uneix obres de grans referents de l'art català, com Antoni Tàpies, Joan Miró o Joan Brossa, amb artistes contemporanis per explorar-ne les semblances i els contrastos. La mostra busca crear noves lectures i espais de conversa entre generacions artístiques perquè les influències i els contrastos obrin noves maneres de mirar l'art. Maridatges es pot visitar fins al 30 d'octubre.

Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
2: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
1: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests punts per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest matí de dimecres. Ara ho dic bé. Així encapçalem el Notícies en xarxa, doncs, d'avui. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. Doncs sobre tot aquest escenari complex a l'esquerra i el seu difícil desllorigador, en parlarem tot seguit amb el politòleg i analista de dades Xavier Calafat. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. I obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident i una avaria. L'accident ha estat a la C32 a Taià, que talla un carril i deixa 3 quilòmetres de cues cap a Barcelona. I l'avaria ha estat a l'AP7 a Roda de Barà, en sentit sud, també amb un carril tallat. D'altra banda, molt pendents, com dèiem, de les afectacions viàries que puguin provocar les tracturades i marxes lentes en algunes carreteres catalanes, tot i que a hores d'ara encara no deixen afectacions importants. El que sí que tenim són retencions habituals cap a Barcelona des de Llobregat per la 2 i la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. I aquesta matinada s'ha desconvocat, us ho hem dit, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes. I ara anem cap a la previsió meteorològica. Volem saber quin temps ens espera avui dimecres. Un temps sembla força plàcid i tranquil a la Catalunya central. També hi ha alguns racons del prelitoral barceloní i a la Vall de l'Ebre on es preveuen, però, boirades. Boirades que es mantindran fins a mig matí. A la resta del país el temps serà més obert. D'altra banda, aquest migdia i tarda s'enfilarà la temperatura i a moltes poblacions passarem, atenció, dels 25 graus. Per tant, molta bonança. Aquesta tarda també s'esperen alguns núvols dispersos entre el prelitoral i la Catalunya central, però no esperem, això sí, que no, que hi plogui.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 6 minuts de 8:15 del matí. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat aquest matí una vintena de columnes que avancen ja des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat. Un fet que pot tornar a col·lapsar la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Un dels punts de sortida és el Baix Camp. Tornem a connectar a aquesta hora amb els companys de Canal Reus, Jordi Olària i Mireia Jansà. Bon dia, Mireia. Veig que això ja va encarrilat. No sé si heu començat ja a marxar.
2: Bon dia de nou, companys. Doncs sí, aquí ja s'han aplegat una quarantena de tractors que en breus minuts iniciaran aquesta marxa cap a Barcelona. Per parlar-ne tot plegat en tenim també amb el Carlos Vicente, és membre de la Permanent Nacional de Unió de Pagesos. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Carlos, explica'ns una mica quin és el plan ara, no? Què n'espereu de la jornada de protesta d'avui?
3: Bueno, el plan és el següent. Recollins, com tots sabeu, ja sortim de punts de Catalunya diversos. Aquí estem agafant totes les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona. Continuarem agafant companys del Camp de Tarragona sobre Viladordona i direcció a Barcelona. Amb l'objectiu d'arribar sobre les 12 del migdia a Barcelona, on el que pretenem és anar a la delegació de govern, anar a la conselleria i anar a Palau. A Palau, i vull significativament dir per què a Palau. Hi ha moltes coses que es poden fer a la delegació de govern, que pertoca al ministeri, coses que es poden fer a la conselleria, que les està fent, però s'han d'anar més ràpides i s'han de poder fer, i coses que sí o sí s'hauran de fer a govern. Quan dic això, vull dir que tenim que anar a buscar el fons de contingència que vam ficar fa 3 anys degut a les sequeres, amb lo malament que ho va passar a la pagesia, perquè encara no hem millorat. Necessitem agafar aire, necessitem agafar pulmó, ens hem de preparar per aquest canvi climàtic complicat, per aquestes guerres que ens estan afectant, per tot aquest futur, per aquesta nova PAC que la tindrem el 28-29. Per tant, o apuntalem la pagesia professional de Catalunya o tindrem realment molts de problemes. Per tant, no podem estar ni tindre cap dubte si som un sector estratègic, així ho considerem, així ho considera la societat, així ho ha de considerar el govern. Per tant, nosaltres anem a Barcelona a buscar això.
2: Moltes gràcies a Carlos. També ens acompanya en Jordi Aixalà, ell és coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, al Priorat.
4: Bon dia, bon dia.
2: Jordi, què suposa avui dia omplir el dipòsit del tractor?
4: Això és un dels grans problemes que tenim. Ens ha duplicat quasi bé el cost d'omplir el dipòsit de gasoil i això ens provoca que les feines són molt més cares, els nostres preus nosaltres no els podem tocar perquè el mercat no ens ho permet i això està provocant la ruïna de moltes de les nostres famílies.
2: Perfecte, Jordi, doncs moltíssimes gràcies. Companys, ja ho veieu, aquí a punt de marxar cap a Barcelona, aquesta quarantena de tractors que aniran recollint més pagesos i més tractors al llarg d'aquest recorregut.
1: Gràcies, Mireia. Marxen des de Reus, però abans han recollit també ja els companys tractoristes de Terres de l'Ebre i amunt va cap a Barcelona. Gràcies, doncs, per aquesta fotografia de primera hora, companys. Que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: Després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació que ara ens amplia el David Navarro.
5: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
6: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
5: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
7: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic, Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
5: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Al seu torn, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
8: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Doncs enmig d'aquests moviments que continuen redefinint l'espai progressista, avui posem el focus en la pregunta de fons. Per què l'esquerra, cada cop que intenta unir-se, acaba dividint-se? Què explica aquest patró que es va repetint? Ho analitzem tot seguit amb Xavier Calafat. Ell és politòleg i analista de dades. Bon dia, senyor Calafat, i gràcies per acompanyar-nos.
9: Bon dia, gràcies a vosaltres.
1: La fragmentació de l'esquerra és un fenomen, ho deia jo ara, que es repeteix cíclicament. Bé, ho deia perquè ho diuen els experts. En aquest 29N torna a aparèixer fins i tot quan semblava que hi havia condicions per la unitat. Per què cada cop que s'intenta articular un front comú acaba emergint la divisió? Si més no entre les esquerres, insisteixo.
9: Bueno, semblaria que és així, no? I a més la cultura popular també ha instaurat aquesta cosa de que l'esquerra sempre és una cultura política fragmentada i que sempre està en lluita contra ella mateixa, no? A mi me venia a la ment, escoltant la seva pregunta, aquesta escena de la vida de Brian, d'aquella pel·lícula de Monty Python, en què deien, soy del Frente Popular de Judea, i l'altre diu, no, jo soy del Frente Judaico Popular, i quasi se acaben matant, no? La realitat també és més complexa, sobretot en Espanya, no? En Espanya tenim unes esquerres que s'han anat adaptant a les seues realitats territorials, no? Des de l'època d'Esquerra Unida i Podemos i Unidas Podemos, que van ser els darrers subjectes aglutinadors, no? I ja amb menys força a sumar en el 2023, que tratant d'aglutinar aquella amalgama d'esquerres i sobretot d'esquerres territorials que no sempre són independentistes, aquesta realitat pues, s'ha anat fent més palesa, aquestes esquerres territorials han crescut, han guanyat més força, con la Junta Aragonesista, con Compromís, con Més per Mallorca, i ara mateix es troben en un escenari de tu a tu, que aquestes esquerres territorials, també les esquerres independentistes, en aquest cas poden mirar de tu a tu a l'esquerra nacional espanyola, que es troba en un moment de màxima debilitat, no? En la qual aquesta fragmentació s'ha fet més evident, però també ha anat perdent força. Llavors no hi ha un subjecte polític capaç d'aglutinar a tots aquests partits com si que hi ho havia abans.
1: Quin paper juga amb tot això també, però, el lideratge personal en aquesta incapacitat, deia de fer front comú? Per què a vegades acaben pesant més aquests personalismes més que el projecte compartit, no?
9: Bueno, perquè el lideratge és fonamental. Solem dir els politòlegs que les eleccions espanyoles són eleccions en 52 províncies, no? En 50 províncies i les dues ciutats autònomes, però la realitat és que s'escolleix un candidat a la presidència del govern, un candidat o candidata. Llavors, quin és el teu cap de cartell és fonamental. I si este lideratge és fort, és capaç de suplir les teues mancances com a subjecte polític no aglutinador, no? I el cas molt evident és el de Yolanda Díaz, el de Pablo Iglesias en el seu moment, que la seva força electoral, la seva força com a actius electorals dels partits, permetia als altres partits territorials, als partits més petits, plegar-se a la matriu més gran, a la matriu estatal, perquè d'alguna forma anaven a obtenir més escons. Era més rendible anar junts en aquell sentit perquè el lideratge era tan potent que permetia suplir aquelles mancances. Llavors, el lideratge potent és fonamental per això mateix.
1: Encara tenia intenció de fer-li una darrera pregunta. Amb un bloc de dretes que ja té un vot molt consolidat, quin és el risc real que la fragmentació progressista regali escons? En quines circumscripcions això pot ser més crític que passi?
9: Bueno, si abans us deia que és important entendre que les eleccions són necessàries és important recordar que hi ha un candidat a la presidència del govern i aquest candidat, per molt que no se presenti en les 52 províncies, les 50 províncies i les dues ciutats autònomes, és important per això, perquè la gent vota pensant en el candidat. Però és veritat que en Espanya impera un sistema provincial, és a dir, se reparteixen escons província a província. Hi ha províncies més grans que reparteixen més escons que són més proporcionals, com Barcelona o com Madrid, i altres més petites, on se reparteixen pocs escons i la lluita és endiablada per obtenir un escó. Llavors, si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Més coses, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
10: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
1: En l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el Papa Lleó XIV, se li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. Una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat el pontífex al lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El Papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns passat i aquest dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. Lleida Televisió ha anat a l'estació de la capital del Segrià per copsar com ho han viscut alguns dels passatgers.
11: Me he encontrado bueno, pues con esta situación que se ve que no tiene solución y el último mensaje que hemos recibido nos dicen que el tema va para largo. Ha parado aquí en Lleida y nos han dicho que está cortado porque ha habido algún siniestro en la línea de Madrid a Barcelona.
12: Jo anava a Camp de Tarragona, però de sobte he arribat aquí, no m'han donat en ningú moment cap informació. I arribo, en principi, amb la pantalla posa que el tren em surt, jo sortia amb el de les 5:58 i em diu que circulava en 15 minuts de retard i que arribaria a les 6:15. Ara m'he trobat a baix amb tot ple de gent, que no hi havia cap responsable.
1: Barcelona reforça el servei de metro de la línia L1 i la línia 5 per reduir el temps d'espera. A partir d'aquest dijous s'incorporarà un tren a les tardes dels dies feiners a la línia blava i els dissabtes tant la vermella com la blava tindran dos combois més. En té més detalls l'Ester Minguell.
13: A partir de dijous, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre, la línia 5 del metro, que va de Cornellà a la Vall d'Hebron, tindrà un tren més i reduirà el temps d'espera a 2 minuts 45 segons. Els dissabtes, aquesta línia i també la vermella, la línia 1, que va de Bellvitge a Fondo, tindran dos combois més entre les 10 del matí i les 9 del vespre, deixant el temps d'espera en 5 minuts. Laia Bonet és la presidenta de TMB.
14: Poder garantir el bon servei que requereix un servei com el de metro, que està funcionant molt bé, però que justament això fa créixer la demanda i per tant necessitem anar ajustant de forma permanent la demanda al servei que oferim. Creix la demanda, doncs hem de créixer en servei.
13: Aquestes dues línies concentren el 60% del passatge i en els darrers 3 anys els dissabtes hi ha crescut entre un 10 i un 15% el nombre d'usuaris.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 en punt, detingudes dues persones a Terrassa per barallar-se amb ganivets al carrer i ferir tres agents de la policia municipal, un d'ells d'una mossegada. Els acusen d'atemptat a l'autoritat, lesions i desobediència. Un dels detinguts, a més, també va provocar danys a la mampara interior del vehicle policial. El comitè d'empresa de l'empresa DownSud denuncia la manca de respostes de les administracions davant l'ERO anunciat per Dow Chemical, que preveu acomiadar 116 treballadors a Espanya amb una afectació especialment important a Tarragona. Uns 150 treballadors s'han concentrat a la porta de l'empresa. Ens ho expliquen els companys de TAC12.
15: La partida comença ara. Dow ha presentat aquest dimarts la proposta d'acomiadament per tots els seus centres a Espanya. L'empresa química ha reduït la xifra inicial anunciada al juny de 138 a 116 treballadors. En total, la companyia dona feina a més de 700 persones a l'estat, la majoria dels quals a les plantes de la Canonja i la Pobla de Mafumet, que acumulen 687 empleats. La reacció dels representants sindicals és que el volum continua sent exagerat i ha reunit més d'un centenar de treballadors a l'entrada de les instal·lacions.
16: 116 persones no és un número, són 116 famílies. O sigui, és una autèntica barbaritat. I a part és que l'edat mitjana de la plantilla són 42 anys. O sigui, agafa tothom amb fills, hipoteca... El que demanem a l'administració és, si de veritat ens creiem que tenim que descarbonitzar i volem fer-ho i volem donar-li futur a les plantes de Tarragona, és teniu que ajudar les empreses a descarbonitzar-se. El que hem vist és que tots han quedat amb bones paraules, però hem vist particularment inacció.
15: La presentació de la documentació ha encetat el cicle de converses entre els treballadors i l'empresa i aquest divendres mantindran la primera trobada formal.
1: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés un altre Diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
17: Football can change very fast, so
18: el futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
17: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Quinzenàs Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Baksaseir turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. I a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. El Freiking Granollers ha sumat 2 punts en la visita a l'Aguas Santas portuguès. El duel de la Lliga Europea d'handbol s'ha completat amb un ajustat 31-32 en el marcador després d'un partit ajustat amb intercanvi constant de gols. El triomf, el segon en 3 jornades, apropa els granollerins a la següent ronda de la competició.

0: Després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum, el desè, i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball.
1: Sublimo al acercarme y me vacío al perderte.
0: Es tracta d'un doble disc que en el primer volum inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. En el segon, els de Cornellà de Llobregat ofereixen les gravacions originals d'aquestes mateixes maquetes gravades el 1998. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent.
2: La verdad que me ha sorprendido muchísimo cómo suenan de actuales. Estas canciones las tocábamos en bares, literalmente en bares. Y darle su sitio en un estadio de 60.000 personas, una canción que nació en un bar, a mí me parece muy bonito.

0: Kelas Boy.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut en què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
3: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar, i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
2: De seguida tornarem a establir connexió amb alguns d'aquests indrets per on avança la marxa de tractors cap a Barcelona. Abans, al punt de les 8 del matí, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 14 d'octubre. S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades Xavier Calafat ha parlat al Notícies en Xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
4: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
2: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida connectarem amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat al Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre. Passen ara 4 minuts de les 8 del matí, és hora punta i, per tant, ens convé saber si hi ha gaires problemes a l'hora de circular per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
5: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que l'autopista del Maresme, la C32, hi ha trams de lentitud i aturades entre Cabrera de Mar i Tallà en sentit Barcelona per un accident que ja s'ha pogut retirar. L'autopista P7 hi ha lentitud i aturades entre la Roca i Parets del Vallès i entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha cua entre Argentona i la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha retencions a Granollers i de Lliçà de Vall a Mollet en sentit Barcelona. A la C58 hi ha retencions a Terrassa, Badia i de Montcada Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord, a la C33 i a Quart de Montcada a Barcelona en sentit sud, a la Pota Nord hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet en sentit Barcelona, a la 2 hi ha retencions a Sant Andreu de la Barca a Cornellà en sentit Barcelona, a la B23 hi ha Quart del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol, a la C32 hi ha retencions a Gavà Esplugues en sentit Barcelona i entre Esplugues i Cornellà en sentit Sitges, a la C31 hi ha Quart de Viladecans al Prat de Llobregat i a l'Hospitalet en sentit Barcelona i situació complicada a les rondes de Barcelona en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
2: Pel que fa al transport públic, a banda de les afectacions a l'alta velocitat, ara mateix també hi ha problemes a la xarxa de trens regionals. Un robatori de cable de coure entre Raimat i Almacelles, al Segrià, provoca retards a la circulació per via convencional entre Saragossa i Lleida. Aquesta matinada s'ha desconvocat, per cert, la vaga d'autobusos de transports metropolitans de Barcelona prevista per avui, després que el comitè i la direcció hagin signat un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu que estan negociant. Això deixa, doncs, sense efecte les altres 5 jornades de vaga previstes inicialment per aquest mes d'octubre. I ara fem un cop d'ull a la previsió del temps. Ho fem, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel. Avui, dia tebi i dolç. A veure, explica'ns.
0: Bon dia, Helena. Doncs sí, de fet, tornarà a ser una jornada, podríem dir, de primavera, pel que fa a la temperatura, fins i tot una miqueta més alta que la d'ahir, això aquesta tarda. Sí que el matí està despertant humit, està despertant frescal, com toca per un 14 d'octubre, però no per tirar coets, no està sent un matí que s'hagi de posar marxa a la llar de foc, perquè ens entenguem, perquè la temperatura fins i tot arran de mar ja és agradable. El que sí que podem dir és que aquesta humitat elevada que tenim a gran part del país s'està traduint en molts bancs de boira, núvols baixos, un ambient enrarit, humit i carregat, sobretot a les comarques interiors. Déu-n'hi-do, totes les cubetes de les fondalades a la Catalunya central, de la Conca de Tremp, per exemple, també de la Vall de l'Ebre, amb aquesta boira que a hores d'ara és present. No ha de durar gaire, cap allà a les 11-12 del migdia s'acabarà retirant i aixecant, i per tant la tarda serà més aviat assolellada a tot el país, des del Pirineu fins a la costa. Hi haurà alguns núvols que simplement esquitxaran el cel, bàsicament a les comarques del prelitoral. I aquesta tarda, doncs, aquesta definició d'ambient tebi, ambient dolç, ambient de bonança, ambient molt agradable, avui serà una tarda perfecta per fer activitats a l'aire lliure, per exemple. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 d'aquest migdia a la delegació del govern i que circularà pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana, a banda d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà la protesta. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
3: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
2: De la mobilització dels pagesos, molt pendents també aquests dies d'aquesta precampanya on estem ja immersos. I és que després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. Ens ho amplia tot plegat el David Navarro.
6: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
7: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
6: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
8: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diu Feijóo i Abascal, es diuen PP i Vox.
6: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
2: Precisament, l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli el 29N, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
9: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
2: De moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
4: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat dels vots, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
2: 8 i 12, els Reis d'Espanya viatgen avui a la ciutat autònoma de Melilla després d'haver visitat Ceuta en les darreres hores. En una cita històrica, després de gairebé 20 anys sense que un monarca espanyol trepitgés el territori, Felip VI ha insistit en l'espanyolitat de les ciutats autònomes davant del Marroc i ha deixat clar que totes les persones que hi han accedit de manera irregular tenen l'obligació de tornar.
10: Ceuta es España, insisto, es parte de la Unión Europea. Y por eso en esta ciudad autónoma deben prevalecer en todo momento y para todos los derechos y las libertades propios de un Estado de Derecho. Quienes entraron irregularmente en nuestro país deben, como regla de principio, regresar a su lugar de origen, lo antes posible y por los cauces legalmente establecidos.
2: Catalunya serà el territori més beneficiat per la nova ampliació de la planta judicial i fiscal de l'Estat amb 94 places de jutge i 47 de fiscal de les 700 que el Consell de Ministres va aprovar ahir per al 2027. És el nombre de places de jutges més alt de l'Estat empatat amb Andalusia i el repartiment de fiscals més elevat de totes les comunitats. La mesura, emparada en la Llei d'Eficiència Judicial, és la segona gran ampliació que impulsa aquest any l'executiu espanyol després de la del juliol passat. N'ha parlat el conseller de Justícia, Ramon Espadaler.
11: És una notícia oportuna i necessària. Oportuna perquè estem, doncs, ja desplegada la llei 2025 que busca l'eficiència, per tant, recursos i reformes, i necessària perquè Catalunya està infradotada objectivament en quant a jutges. Això permet fer un creixement de gairebé un 10% tant en unitats fiscals com en unitats judicials.
2: I avui també us expliquem que en l'operació a què s'ha sotmès aquest dimarts el papa Lleó XIV se li ha extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret, una intervenció quirúrgica que s'ha fet després que els metges li detectessin un nòdul. Els cirurgians li han extirpat al pontífex el lòbul inferior del pulmó en una operació que ha conclòs amb èxit i que ha durat 90 minuts. El papa Lleó XIV està ingressat a la desena planta del Policlínic Gemelli de Roma, on s'hi estarà els pròxims dies. Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns passat i avui dimecres continuaran les restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calatayud-Saragossa. A l'estació de Sants, pendents d'aquests endarreriments, hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com està la situació avui aquí a Sants.
12: Molt bé, Helena. Es mantenen els retards. A aquesta hora poden anar dels 15 als 30, 35 minuts. Però la situació s'ha normalitzat molt aquest matí i dista també molt dels moments caòtics i de confusió que es van viure a l'alta velocitat ahir dimarts. I tot plegat perquè estan sortint tots els AVE programats per Renfe. La companyia ferroviària el que està fent ara és acoplar dos trens i així garantir una doble composició i que no es perdin places en una única circulació. Si tot continua i es manté segons el previst, també aquest vespre s'incorporaran al servei dos trens en composició senzilla. Són dos trens sols, són exactament l'AVE 3180 Barcelona-Madrid i el 3190, cosa que afavorirà i millorarà molt el servei de l'alta velocitat. Però ja et diem, Helena, que les coses s'han millorat molt. Els trens de l'AVE de Renfe estan sortint. Pel que fa a les altres operadores, en el cas d'Irios s'han suprimit 4 trens i en el cas d'Oigo també ha hagut d'adaptar el seu model, la seva línia de transport a les circumstàncies actuals. Dues coses importants, dues novetats a aquesta hora, Helena, i és que en el tram afectat els trens podran circular 160 km per hora. Ahir eren de 80 km per hora, així que es preveu una millora progressiva del servei d'alta velocitat a les hores vinents, mentre no hi ha data per a la retirada del comboi incendiat. Renfe ja avisa que es tracta d'una operació molt complexa i que s'estan investigant les causes.
2: Doncs gràcies, Anna, per aquesta última hora, aquesta millora de mica en mica per als soferts usuaris de tren i en concret en aquest cas de l'AVE. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Un home de 95 anys ha mort aquest dimarts a la tarda a Barcelona en un incendi que s'ha declarat en un bloc de pisos del carrer Portbou, al barri de Sants Badal. El foc ha començat a la tercera planta del número 2 d'aquest carrer. Hi han treballat fins a 8 dotacions dels bombers de Barcelona que han donat el foc per extingit cap a 6:45 de la tarda. Inedit a les Terres de l'Ebre perquè el projecte de gigafactoria de Móra la Nova podria quedar aturat si canvia el color del govern central. Una infraestructura clau pel territori que se sumaria a la de Tivissa i també al nou centre de dades que es projecta a Flix. Tot plegat ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. Ens ho explica l'Albert Pasqual, de Canal 21 Ebre.
13: Les màquines ja treballen als antics terrenys d'Ercros per fer realitat el nou centre de dades que Summer Group impulsa a Flix. Una inversió estratègica de més de 1.000 milions d'euros que, segons l'alcalde Francesc Barbero, ha de permetre recuperar el fil industrial del municipi i de la comarca.
14: Reprendre el fil industrial i de creació de llocs de valor associat que sempre té qualsevol instal·lació industrial a Flix, especialment, que havíem quedat doncs, certament sota mínims després del tancament d'Arcos a principis del 2023.
13: Este equipament, juntament amb la gigafactoria projectada a Móra la Nova i Tivissa, ha de contribuir a convertir la Ribera d'Ebre en un clúster d'empreses vinculades a les noves tecnologies. El Centre de Dades i Intel·ligència Artificial de Flix generarà un centenar de llocs de treball i nous ingressos fiscals per al municipi.
2: I Com us estem dient des de primera hora, avui estem molt pendents aquest matí de Unió de Pagesos i de la tracturada que ha convocat a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil, entre altres. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia al centre de la capital catalana. Una d'aquestes tracturades arrenca hores d'ara des de Cervera, a la Segarra, i allà hi tenim a l'Héctor González i a la Cel Márquez de Lleida Televisió. Bon dia, Cel. Quina és la situació aquí hores d'ara? Veig que els tractors, encara estan de moment aturats, eh?
15: Bon dia, així és. La pagesia torna a mobilitzar-se per reclamar solucions per l'encariment dels costos de producció i denunciar les dificultats que arrossega el sector. Des d'aquí Cervera sortiran diversos tractors fins a Barcelona per unir-se a la manifestació convocada per Unió de Pagesos. Per parlar-ne tenim aquí el Pol Torra de Flot, pagès de la Segarra i membre d'Unió de Pagesos, que ens explicarà les principals reivindicacions i el motiu de la mobilització. Bon dia, Pol. Com afronteu aquesta mobilització i què és el que us ha portat a tornar a sortir a Barcelona amb els tractors?
16: Hola, molt bon dia. Nosaltres doncs, esperem, com a Unió de Pagesos, juntament amb les altres entitats que s'han sumat a la nostra protesta, doncs, reunir un centenar de tractors a Barcelona i presentar doncs, totes les nostres queixes i tot el nostre seguit de reivindicacions que portem temps i exposant i que ara doncs, es veuen incrementades, no?, per als últims increments de costos que hem tingut que deixen el sector en una situació límit.
15: Un dels principals motius és l'encariment dels carburants. Com us afecta això el dia a dia?
16: Doncs sí, els carburants se'ns han augmentat, pràcticament estem pagant el doble que fa un any pel mateix gasoil, amb la qual cosa ens és molt difícil doncs, seguir produint amb aquestes condicions i també hem de pensar que a darrere hi van altres increments de preu com poden ser, per exemple, els adobs. Els adobs, ara mateix un adob estàndard amb un cereal de secà està costant uns 250 € per hectàrea. Això és un valor que no s'havia vist mai

0: és una cosa gratuïta.
1: No, i tant, al final tot l'esforç que suposa, no? Doncs baixar fins a Barcelona una temporada com estem ara, que estem amb sembra, que estem acabant d'aplicar DOPS, i a més el preu del gasoil que tenim, doncs són hores de tractor, però volem mostrar que realment el sector està en una situació límit, estem patint molt, mostrar doncs el nostre descontentament amb tot el que s'està fent fins ara i demanar d'una manera amb molta força tot el que nosaltres necessitem per continuar exercint la nostra activitat.
0: Moltes gràcies, Pols. Doncs aquesta és la situació que porta els tractoristes a mobilitzar-se fins a Barcelona. Es manifestaran davant del Palau de la Generalitat, la delegació del Govern i la Conselleria d'Agricultura amb l'objectiu de que les seves reivindicacions es tradueixin en objectius reals.
2: Gràcies, Cel, per aquesta última hora. També aquesta columna que ha de sortir de les comarques de la demarcació de Lleida, que surt des de Cervera, però que també han recollit altres pagesos de tota la comarca, de tota la demarcació, dèiem. Gràcies, companys, doncs, per la fotografia també des de la Segarra.

0: Nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4 amb remuntada inclosa. Tot i el domini blaugrana, el conjunt turc va cobrir la llauna, va obrir la llauna amb un gol de Batrakov abans del descans i després que el VAR anul·lés una altra diana dels locals, Cancelo va fer l'empat. Al segon temps, els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi i una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol, van donar la desena victòria consecutiva als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
1: Football is, it can change very fast, so...
2: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
1: You win the big titles and this is we are working every day for that.
0: Amb aquest triomf i a l'espera que es completi la segona jornada, el Barça s'ha situat líder de la taula a la fase Lliga de la competició. Acumula 6 punts i un balanç de 9 gols marcats i només 2 d'encaixats. També compten els partits per victòries l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui es disputaran duels interessants, com el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. I victòria també del Barça a l'Eurolliga de bàsquet sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulić són sisens a la taula. Per contra, el Kitzanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Bakhçeşehir turc per 188. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart quan van encaixar un parcial de 32-20. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A l'Eurocup, a la Europe Cup, ara ho dic bé, a la Europe Cup, el FIAC Girona continua comptant els partits per victòries després de dues jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. Mac Clan, amb 22 punts, va liderar la notació de l'equip. Dos quarts de nou amb la cultura, després de 3 setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat un àlbum que serà el desè. La maqueta és el nom d'aquest seu nou treball. Es tracta d'un doble disc... que es posarà en prevenda aquest diumenge i que es publicarà el 20 de novembre. A més del disc, Estopa oferirà una gira de 4 concerts per grans recintes que inclourà l'Estadi Olímpic Lluís Companys, on actuaran el 18 de juny de l'any vinent. I ja coneixem els nominats.

0: Dels Premis Butaca, els guardons de referència de les arts escèniques que enguany arriben a la seva 32a edició. L'Amor venia en taxi de La Cubana lidera amb 9 nominacions, seguit del Barquer, del Teatre Lliure, i La Mort i la Primavera, de La Veronal, amb 8 cadascun. Julio Manrique, Clara Segura, Àlex Rigola i Xavier Albertí figuren entre els directors nominats. Entre els intèrprets destacats, Josep Maria Pou, Francesc Garrido, Àngels Gunyalons i Marta Angelat. La directora dels guardons, Glòria Cid, n'ha parlat al programa 180 graus de la xarxa.
1: Jo vaig començar amb 20 anys i ara en tinc 52 i et dic jo que no pensàvem que arribarien tan lluny. Però és veritat que la professió sempre ha valorat molt el vot del públic. El públic no guanya ni perd res votant i triant el que més li ha agradat. I aquest vot sincer, en el fons, és el més democràtic i la professió sempre l'ha rebut molt bé i nosaltres contents de continuar.
2: La xarxa de
3: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Unió de Pagesos convoca aquest dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que ja avancen hores d'ara des de diferents punts del país amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que desembocarà fins a les portes del Palau de la Generalitat. Un recorregut amb què previsiblement es tornarà a col·lapsar la ciutat i quedarà alterada també la circulació a altres artèries de comunicació de Catalunya. Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos al Baix Camp, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: La baixada de preus que tenim al sector agrari, això ja fa temps que va, i l'augment de costos que tenim en aquests moments, com he dit, i del gasoil, vull dir, això és insostenible, vull dir, és que no es pot sortir ni a treballar, com aquell que diu. També hem de tindre clar, doncs, que això no es guanyarà avui solament anar a Barcelona i no tornarem amb la feina feta, vull dir, això ho tenim clar i el sector agrari ho ha de tindre clar, que les coses s'aconsegueixen lluitant i darrere d'un dia a l'altre.
1: S'intensifica l'estira i arronsa a l'esquerra del PSOE a menys de 3 dies perquè es tanqui el termini per presentar coalicions. El Front Ampli, amb Ada Colau al capdavant, continua allargant la mà a Podem, que insisteix en la seva aliança amb Esquerra Republicana, liderada per Gabriel Rufián. El politòleg i analista de dades, Xavier Calafat, ha parlat al Notícies en xarxa de la forta penalització en escons que patirà l'esquerra en cas de concórrer dividida a les urnes.
3: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta.
1: Renfe no té data per retirar el comboi del tren d'alta velocitat que es va incendiar dilluns i que avui continuarà provocant restriccions de circulació i velocitat al trajecte entre Barcelona i Madrid. Molts usuaris estan optant per transports alternatius com cotxes de lloguer i es queixen de falta d'informació. De seguida tornarem a connectar amb l'estació de Sants de Barcelona per buscar l'última hora. El president del govern, Salvador Illa, viatja avui a Brussel·les per reclamar a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aprofitarà la trobada per demanar a la Comissió Europea més sensibilitat amb les especificitats del sector primari català. De seguida, connectarem en directe amb Brussel·les a la prèvia d'aquesta visita. El Papa ha superat amb èxit l'operació en què li han extret un adenocarcinoma pulmonar al costat dret. La intervenció li han fet després de detectar-li un nòdul. Lleó XIV s'estarà ingressat durant una setmana com a mínim i ha suspès l'agenda per als pròxims dies. Dels esports, avui destaquem la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. S'ha imposat el Galatasaray per 1-4, amb remuntada inclosa, després del gol inicial dels turcs. Les dianes de Cancelo, Fermín, Gordon i Adeyemi, acompanyades d'una nova exhibició de Lamine Yamal, signen la desena victòria consecutiva i situen els de Flick líders de la competició europea. I Estopa anuncia el desè àlbum i una gira per grans estadis durant l'any 2027. La maqueta és el nom del seu nou treball, un doble disc que, en el primer volum, inclou 7 temes inèdits dels seus inicis i 3 cançons noves. El disc es posarà en prevenda aquest diumenge i es publicarà el 20 de novembre.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho estem destacant des de primera hora. Unió de Pagesos convoca avui dimecres una tracturada a Barcelona per denunciar la crisi que viu el sector, sobretot per l'encariment del gasoil. El sindicat ha mobilitzat una vintena de columnes que avancen des de diferents punts del territori amb l'objectiu de protagonitzar una marxa que confluirà a les 12 del migdia a la delegació del govern i que circularà també pel centre de la ciutat fins a la plaça de Sant Jaume. Un fet que pot tornar a col·lapsar els accessos i el centre de la capital catalana. A banda, està clar d'alterar el trànsit a diferents artèries del país per on discorrerà aquesta protesta. A Vic, pendents de la marxa, hi tenim el Miquel Giol i l'Eudald Puig del Nou TV. Bon dia, Eudald. Quina és la situació aquí ara mateix a Vic? A punt de marxar o encara no?
2: Sí, bon dia. Aquí ara mateix, al punt de concentració aquí a la capital d'Osona, aquí a Can Pamplona, de moment comencen a arribar aquests tractors. Per ara n'hi ha dos, però s'espera, esperem-ho, que en vagin venint alguns més. De moment n'hi ha dos i un d'ells és el que porta l'Oriol. Oriol, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Tot a punt per baixar a Barcelona.
3: Sí, avui ens han llevat d'hora i cap a Barcelona que anem.
2: Què és el que demaneu? Per què baixeu a Barcelona?
3: Bueno, tenim... Hi ha moltes coses enquistades doncs, de fa molts anys, però ara principalment doncs, demanem un ajut directe de 17.000 euros per UTA per tota la pagesia catalana, ja que portem un any molt complicat, una sequera extrema que ha faltat molt a tot tipus de cultius. Llavors creiem que tots els sectors estan afectats i que aquesta ajuda directa és molt necessària doncs, per tota la pagesia. Per altra banda, doncs, també demanem un gasoil professional, ja que l'efecte doncs, de globals de les guerres i tot plegat doncs, també fa que aquest combustible cada vegada sigui més car i ja fa molts anys doncs, que demanem aquest gasoil professional que sigui d'un IVA reduït i que sigui un cost més estable per la pagesia, a part doncs, de temes de burocràcia, l'accés de fauna salvatge, que aquest any tenim un repunt de senglars a tot Catalunya degut a la sequera, poder estaven quiets i ara han sortit tots i ens estan rebentant els camps. Llavors, bueno, les comarques ramaderes poder no estan tan afectades perquè la ramaderia, amb sort, encara és d'un dels sectors doncs, que funciona i que els preus doncs, són adequats, tot i que els costos han augmentat molt, però sí que hi ha zones de Catalunya com pot ser el sud, amb l'olivera, amb la vinya, sobretot, l'arròs, cereal també, doncs, que l'augment de costos doncs, és criminal i està en perill doncs, la seva viabilitat.
2: Oriol, ara per ara sou només dos tractors. No sé si espereu que n'hi hagi més camí cap a Barcelona des d'aquí a Osona.
3: Bueno, ha set decisió d'última hora, no teníem previst baixar, però avui al matí ens hem trucat i uns quants i va, baixem al final, que hi van, bueno, van poder acabar la feina i això. I ara estem pendents que arribi algun company més i llavors ens trobarem a Mollet amb companys del Vallès.
2: Doncs Oriol, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé la baixada a Barcelona.
3: Gràcies a vosaltres.
2: Doncs ja ho veieu, aquesta és la situació que respira ara mateix aquí a Vic, a la capital d'Osona. De moment, dos tractors que ja enfilaran camí d'aquí a ben poca estona cap a la capital catalana.
1: Doncs gràcies, companys del Nou TV, aquesta nova columna també que ha de marxar, que anirà també, passarà pel Vallès i recollirà a Mollet altres companys pagesos d'aquella zona. Gràcies, doncs, per la fotografia també del moment. I enmig d'aquesta nova tracturada reivindicativa ens volem fixar en el camp, però des d'un altre angle, des d'un altre vessant, el de la formació. Com es prepara la nova generació de pagesos en un moment de crisi i transformació del sector com és el que estem vivint ara? Li preguntem a la Marisa Amo. Ella és directora de l'Escola Agrària de Noves Tecnologies i Horticultura. Ubicada al Maresme, a Cabrils, aquesta escola forma part de la xarxa d'escoles agràries de Catalunya que, en conjunt, tenen prop de 700 alumnes matriculats. Marisa Amo, bon dia i gràcies per atendre'ns aquest matí.
4: Bon dia, moltes gràcies, Helena, a vosaltres per comptar amb les escoles agràries.
1: Ho dèiem ara, avui la pagesia torna a sortir al carrer. Segona manifestació en pocs dies. Recordem que a Lleida els tractors també es van manifestar no fa gaire. Des de l'àmbit formatiu, com es viu aquest malestar? Els alumnes també perceben aquesta sensació de límit que travessa el sector agrari?
4: Sí, evidentment, tot el que passa en el sector arriba a les escoles. Si les escoles agràries es caracteritzen per alguna cosa, podríem destacar precisament per aquesta cercania que tenim amb el sector. Ens coneixem pràcticament. Totes les escoles tenen una especialització i coneixen els seus productors, cooperatives i el sector que tenen al voltant, i això ho viuen els nostres alumnes, sí.
1: El llistat de greuges que plantegen els pagesos, ho estem sentint des de primera hora, des de que plantegen els pagesos en actiu, és molt ampli, ho deia, ho sentíem des de primer moment. I els joves que es volen dedicar a la pagesia avui, quins són els principals obstacles que es troben? Què us diuen? Què és el que els preocupa? Quins són els pals a les rodes que han de sortejar, en tot cas?
4: Bueno, no hi ha un únic obstacle, no? És una suma de factors. El principal és l'accés a les terres, la necessitat d'una inversió forta per començar, la rentabilitat, es pregunten, em diré que això, però serà rentable, no? La burocràcia, és veritat que és molta, i sí que fa també una certa incertesa el canvi climàtic, si serem capaços d'adaptar-nos. Estic convençuda que sí, però necessitem un recolzament formatiu i un canvi de paradigma i de portar una finca com si fos realment una empresa, que és el que és, una empresa.
1: Parlant de canvi climàtic, és una de les preguntes que també li volia formular. Com s'està adaptant el sector i la formació a aquesta nova realitat? Quins nous models de producció s'estan obrint pas en aquest sentit?
4: Pues hem de pensar uns models de producció que siguin més eficients, més rentables i eficients. Eficients amb els insums. Necessitem aigua per produir, però aquesta aigua la necessitem tothom, també la necessitem per beure, per viure. Llavors hem de ser més eficaços amb els sistemes de reg. Ja no podem pensar en fer un sistema de reg qualsevol, ha de ser un sistema de reg eficient, i per saber si és eficient necessitem recolzar-nos en tecnologia que ens ajudi a passar a saber què està passant amb aquesta humitat del sol que no veiem, no? I llavors hem de formar a futurs pagesos que es tinguin, que sàpiguen fer servir aquestes eines i prendre decisions per disminuir costos, aigua, insums, i que en tinguem per tots. Ens hem de transformar digitalment, però això ja està passant. Els nostres agricultors ja estan formats, han de continuar formant-se, i per això les escoles agràries són un factor important en aquesta formació d'inici i de continuació, perquè també formem el sector contínuament durant tota la seva trajectòria.
1: I això és el que necessita. I sobretot, Marisa Amo deia, perquè aquesta feina torni a ser exitosa i torni a ser engrescadora per a molta joventut. Gràcies per haver-nos atès aquest matí. Que vagi molt bé.
4: Gràcies a tu.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Renfe no té data per retirar el comboi de l'AVE que es va incendiar dilluns i que avui dimecres continuarà encara amb restriccions de circulació i velocitat a la línia d'alta velocitat entre Catalunya i Madrid. En aquest sentit, la companyia ja ha avançat que la circulació de trens continuarà per via única en el tram Calataiud-Saragossa durant unes quantes setmanes, o si més no, durant uns quants dies. A l'estació de Sants, pendents d'aquests endarreriments, hi tenim a Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Ens deies fa una estoneta que la cosa millora respecte a ahir, eh?
5: Sí, Helena, la situació s'ha normalitzat a aquesta hora i tot i que es mantenen els retards, aquests oscil·len entre els 15, els 30, 35 minuts, han sortit tots els trens AVE programats per Renfe, la qual cosa contribueix i molt a normalitzar aquesta fotografia que dista i molt dels moments de caos i confusió que es van viure ahir dimarts. Què està fent Renfe en aquests moments? Doncs està acoplant dos trens per garantir la doble composició i d'aquesta manera no es perdi cap plaça per un passatger en un sentit únic de circulació. D'altra banda, i a partir d'aquest vespre, es preveu també la incorporació de trens de composició senzilla. Dos trens a partir del vespre, diem, circularan amb normalitat segons la programació prevista i sense necessitat de fer-ho en doble composició. I com deia, podem dir, Helena, els usuaris respiren ja alleugerits perquè poden agafar els seus trens.
6: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 9:15 a les 9. Esperem que tot el retard sigui aquí perquè, clar, a 4:15 hem de ser a Madrid segur. Vull dir, esperem que la cosa millori i puguem arribar a l'hora.
7: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
5: Un altre dels factors que contribueix a normalitzar la situació és que els trens circulen en el tram afectat a 160 km per hora. Ahir, el topall d'aquesta velocitat era de 80.
1: Gràcies, Anna i Lluís, per aquesta última hora des de l'estació de Sants, en concret des de la part que afecta a l'AVE. Gràcies, fins després.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Tres quarts de nou, després de l'anunci de coalició electoral entre Esquerra Republicana i Podem, els partits d'Esquerra eviten entrar en conflicte. Podem estén la mà als partits del Front Ampli, però els independentistes no ho veuen i els comuns ja tenen coll avall que aniran per separat. És una informació ara que ens amplia el David Navarro.
8: Des del Congrés dels Diputats, la portaveu de Podem, Ione Belarra, ha celebrat l'acord amb Esquerra Republicana. Pensa que el tàndem Gabriel Rufián-Irene Montero és el que tothom estava esperant i que així es dona resposta a les demandes dels acampats a moltes places d'Espanya.
9: Hemos hecho una cosa histórica que no se veía desde la Segunda República ni desde la desde la transición. Nuestra mano está abierta para que podamos seguir sumando esfuerzos a ese equipo que yo creo que es el que puede, es el equipo titular, es el equipo que puede salir a ganar este partido.
8: Mentrestant, tot i que Gabriel Rufián demana que Esquerra i Comuns seguin a parlar, els independentistes rebutgen un acord que pugui diluir les seves sigles. Al seu torn, el portaveu dels Comuns, David Cid, ha dit des del Parlament que està clar quin és l'objectiu de les eleccions del 29 de novembre.
10: Jo crec que, insisteixo, al final, òbviament, no, tenim competidors electorals, però nosaltres no confonem mai l'enemic. Nosaltres tenim molt clar qui és l'adversari de cara al 29N. L'adversari es diuen Feijó i Abascal, es diuen PP i Vox.
8: Per a David Cid, la candidatura d'Ada Colau, amb el seu passat d'activista per l'habitatge, dona resposta a les demandes del carrer.
1: Precisament l'exalcaldessa de Barcelona i la candidata proposada per encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, ha recordat que encara hi ha temps per a una candidatura única de les esquerres a les eleccions espanyoles. En un vídeo difós a xarxes, Colau estén la mà a Esquerra Republicana i Podem per arribar a un acord i els ha apressat a assolir-lo abans de divendres, dia en què expira el termini per presentar candidatures a les eleccions.
11: Yo quiero insistir con este vídeo en que todavía hay tiempo, que nos sentemos y sigamos hablando, que tendemos la mano desde Frente Amplio para llegar a acuerdos con Esquerra Republicana, con Podemos. Es posible, es necesario para detener el fascismo en las próximas elecciones y, por lo tanto, hay que sentarse a hablar hasta conseguirlo. Es cuestión de voluntad y todas nosotras tenemos que ponernos al servicio de ese objetivo.
1: Sigui com sigui, de moment, però, l'espai progressista continua dividit i sembla difícil que s'arribi a unificar tots els partits d'esquerres en una única candidatura. Xavier Calafat, politòleg i analista de dades, alerta que aquesta fragmentació pot passar una important factura electoral, sobretot a les demarcacions petites, que podrien provocar la pèrdua de la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
12: Si la esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de... Quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
1: I marxem ara cap a Bèlgica perquè el president del govern, Salvador Illa, reclama a la Unió Europea una resposta global a la crisi de l'habitatge i fons específics per Catalunya. Aquest és el motiu principal del viatge que està fent a Brussel·les. Illa també es reunirà avui amb la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera, per reclamar-li que Europa tingui en compte les especificitats del sector primari català. Seguint aquesta visita a la capital belga, hi tenim el Marc Pijuan i la Mont Carvajal. Bon dia, Mont. Explica'ns en què consistirà aquesta visita de Salvador Illa aquí on esteu vosaltres.
13: Bon dia, Helena. Doncs així és. A banda de tot això que has explicat, aquest és el motiu principal de la visita d'Illa a Brussel·les, però de moment participarà aquí, darrere nostre, al Parlament Europeu, on se celebra avui, acaba la sessió plenària del Comitè de les Regions. Comença a les 9, d'aquí ben poca estona, i el tercer dictamen que s'ha de votar va sobre l'acceleració industrial. Quan haurà acabat el ponent, s'obrirà un torn de paraules i és aquí on el president Illa té previst d'intervenir. De tota manera, també aquests dies estan passant diferents activitats aquí a Brussel·les amb molta representació del món local català. Aquest matí, per exemple, representants de la Diputació de Barcelona, de la Diputació de Tarragona i de l'Associació Catalana de Municipis participen en taules rodones i debats i comparteixen inquietuds amb altres col·legues europeus. Per exemple, l'ACM participarà en una sobre economia circular i l'ús de la roba de segona mà, com ens ha explicat la presidenta de l'Associació Catalana de Municipis i ponent d'aquesta xerrada, Meritxell Budó.
14: Venim a explicar tota la nova normativa que s'ha generat i es gestiona i es decideix des d'aquí d'Europa, però com afecta directament a les nostres ciutats. Pel que fa al residu tèxtil, quants quilos de residu tèxtil hauríem de recollir per habitant i any, quants n'estem recollint, que és una quantitat encara molt menor, però alhora com recau en aquests moments només a les ciutats.
13: I després Illa també té previst reunir-se amb representants de la Comissió d'Agricultura per explicar-los la posició catalana envers la nova política agrària comuna prevista pel 2028-2034.

0: Mon Carvajal, des de Brussel·les, hem tingut un petit problema de connexió. Abordem ara la crònica esportiva quan falten 9 minuts per arribar a les 9 i ho fem amb la nova golejada del Barça a la Lliga de Campions. Cristina Álvarez, molt bon dia.
1: Molt bon dia, doncs sí, per 1-4 al camp del Galatasaray, i això que van ser els turcs els que es van avançar al marcador, i just després que el VAR els anul·lés un segon gol als locals, el Barça es va sobreposar i va aconseguir empatar el partit abans del descans amb un gol de Cancelo. Ja al segon temps van completar el marcador els gols de Fermín, Gordon i Adeyemi, a més d'una exhibició de Lamine Yamal, a qui només li va faltar el gol. Desena victòria consecutiva per als de Hansi Flick. El tècnic valora el bon moment de l'equip.
2: Football can change very fast, so...
3: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
2: You win the big titles and this is we are working every day for that.
1: Amb aquesta victòria i a l'espera que es completi la fase Lliga, la segona jornada d'aquesta fase Lliga de la Champions, el Barça lidera la classificació amb 6 punts i té, a més, un balanç de 9 gols a favor i només 2 en contra. També compten els partits per victòria l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Avui, en aquesta segona jornada, hi ha un parell de partits ben interessants. Són el Roma-Real Madrid i el Manchester City-PSG. A més del Barça de futbol, també va guanyar el Barça de bàsquet. Va aconseguir una victòria al Palau Blaugrana sobre el Maccabi de Tel Aviv per 90-87. El duel va estar ajustat en tot moment i es va decidir amb un triple de Justin Robinson en el darrer segon. Kevin Panther i Gibson, amb 17 i 19 punts, van ser els referents ofensius. Ara els de Sekulic són sisens a la taula amb un balanç de 3 triomfs i 2 derrotes. Per contra, el Kitsanas Manresa ha encaixat la segona derrota a l'Eurocup. Va cedir a la pista del Başakşehir turc per 100-88. Els vegencs van anar per darrere en el marcador des del primer quart, quan van encaixar un parcial de 32-20. Malgrat una lleugera recuperació en el segon, ja no van poder plantar cara als locals que lideren la classificació. Allen, amb 21 punts, va ser el millor dels de Diego Ocampo. A la Europe Cup, el Fiat Girona continua comptant els partits per victòries després de 2 jornades. El primer desplaçament europeu del club a la pista de l'Ostende belga va tancar-se amb una clara victòria dels de Moncho Fernández per 76-91. McClung, amb 22 punts, va liderar l'anotació de l'equip, que al darrer període va arribar a obrir un forat de 21 punts. I la selecció espanyola d'hoquei

0: patins ha sumat el segon triomf del grup. Eloi Cervera, Nil Roca, Marc Grau i Pol Manrubi han estat els golejadors del conjunt dirigit per Pere Bàries. Càndid Ballart valora el bon inici a la competició.
1: Començar un campionat mundial amb dues victòries consecutives davant d'un tot un Itàlia i tot un Portugal, que serà en teoria un rival directe, ens dona moral, ens dona confiança, ens dona ganes de seguir cada partit competint encara més, no?
0: Doncs triomf de mèrit sobre Portugal. Avui el rival de la selecció espanyola serà Suïssa.
2: Doncs vinga, més fàcil jo crec avui,
0: sí,
2: Cristina?
0: Sí, segurament sí.
2: Vinga, gràcies. Vinga, fins demà. Després de tres setmanes de misteri en què Estopa ha renovat la seva identitat visual i ha publicat diversos vídeos a les xarxes amb el concepte E d'Estopa, ja s'ha resolt l'enigma. Els germans Muñoz han anunciat...
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
4: Molt bon dia, Cardedeu, capital del món.
5: Avui és dimarts 13 d'octubre de 2026 i tal dia com avui, però del 1985, a l'Institut dels Dominics hi faltaven aules perquè havia augmentat el nombre d'alumnes.
4: I quin sant no només no va anar-hi, sinó que no va saber-ho mai.
5: Doncs mira, Enric, va ser Sant Eduard, que va morir de vell el 5 de gener del 1066, a Londres. I tampoc ho va saber el bon català que va inventar el següent refrany. Si per l'octubre fa bon sol, pagès, enfonsa bé el sol.
4: Quina pena! Déu-vos guard per totes i benvingudes al 671è Infopodcast Cardedeu.
5: I avui, com que ahir no vam poder-ho fer, us portem la vilatana emprenyada. Són una colla de vilatanes i hem intentat resumir.
6: Hola, em dic Anna Ramon i estic farta que quan vaig a les classes dirigides no hi ha suficient material per tothom. Les classes estan a tope i no hi ha material suficient ni el material que es necessita per fer l'exercici. Per exemple, el pes adient que necessitem.
7: Hola, em dic Eli i m'agradaria expressar el meu descontent amb la gestió del gimneu. Cada vegada menys activitats, menys gent que hi caben a les classes i en pitjors condicions.
8: Soc la Maria Àngels. El gym cada dia augmenta el nombre d'associats, però no augmenten les hores de classe. Total, un caos. Gairebé impossible aconseguir plaça per fer una classe.
9: Hola, em dic Helena. Soc usuària del Gym 10 des de fa molt de temps. La meva queixa és per la reducció des de fa temps de les classes de cycling. Això li sumem la reducció de places, la inexistència de classe adequada per l'activitat i el mal estat de les bicis, que són tan antigues com el gimnàs. No s'han renovat mai.
4: Mare de Déu, mare de Déu, com està el Gym 10? Està que crema! Va, i ara anirem amb les paraules d'àvia.
10: Que mos ajudeu-me!
5: Que el que vol dir, bàsicament, és sense perdre el temps, molt ràpid. Fugir esporuguit.
4: Esporuguit!
5: Va, i passem a l'horta.
11: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
4: Deixeu les plantes de pebrot. Si bé potser no voleu deixar-les fins l'any que ve, sí que fins les primeres gelades, i és que ara estan en una molt bona època productiva.
5: Oi, tatu. Va, i què us expliquem ara? Doncs que Cardedeu acollirà les quartes Resiolimpiades. Som grans i seguim aquí.
4: Doncs sí, Susana, així és, i és que prop de 400 persones grans de residències i centres de dia del Vallès participaran en una gran jornada d'esport adaptat, convivència i inclusió, el dia 16 d'octubre a partir de les 10 del matí. Això és d'aquí 3 dies. Les Resiolimpiades són una jornada pensada perquè les persones grans tornin a ser protagonistes, surtin dels seus centres, es trobin amb persones d'altres residències i centres de dia i comparteixin una experiència marcada per l'esport, segons apunten l'alegria i les relacions socials. Aquesta quarta edició està organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Cardedeu, la residència Maranata, la residència El Racó, el centre de dia Les Teixidores i la residència Anturium, amb la voluntat de continuar consolidant una iniciativa que uneix centres professionals, administració i comunitat.
5: Una iniciativa fantàstica. Va, parlem ara del temps. Venen pluges?
4: Comencem en setmana laboral amb un dia prou tranquil meteorològicament parlant, amb unes màximes de 23 graus i unes mínimes de 18. Massa alta, sens dubte, per l'època. L'únic tret diferencial de la jornada és que al llarg de la tarda i vespre poden caure alguns plogims o algunes roines.
5: Esperem que no i que sí que sigui ben poquet. Va, i pel que fa al trànsit, doncs tenim circulació amb retencions. A on? A l'AP7, sentit sud, entre Montmeló i Granollers. A la C17, sentit sud, entre Mollet del Vallès i Parets del Vallès. A la C17, sentit sud, també entre Lliçà de Vall i Lliçà de Munt i a la C60, sentit nord, a la Roca del Vallès.
4: És a dir, no agafeu la C17. I amb això...
5: Ni la C17 ni la P7.
4: Exacte, arribem al No pots estar avorrit Galifardeu en un poble com Cardedeu. I avui, 4:45 de la tarda, tenim cursos a la Montsia de desenvolupament de contingut per a xarxes socials i alerta perquè són 100% subvencionats. Entreu al web d'Ajuntament i veureu tota la informació.
5: I a la Biblioteca Marc de Vilalba tindrem mons fantàstics, tertúlia sci-fi, fantàstica i terror amb Quality Land, de Marc Yup Killings. És una sessió dinamitzada per la Marta de Bru de Sala i Martí. Enric serà amb l'autora i tot això serà a 6:45.
4: I amb això, feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
5: Us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast a 3 minuts.
4: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de què, Susanna?
5: De WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, Consell de Proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
10: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Són les 9.
1: Ràdio, música, podcast.
0: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Va, que és dimecres 14 d'octubre, sóc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres, de 9 a 10 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. El Territori 17 avui a partir de 9:45, després de repassar l'actualitat de les nostres comarques, serà el moment per l'entrevista. Avui la Laia de Déu, des d'Ona Codinenca, parlarà amb Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz per parlar sobre la recerca de la vida de l'Ignàsia Plans, llevadora municipal de Caldes del 1928 fins al 1965. Després, a 9:45, serà el moment de veure què s'hi cou a Twitter, com sempre, de la mà de Guillem Sánchez, i acabarem el programa parlant sobre economia. Avui, en concret, parlarem sobre l'absentisme i de com esbiaixades estan sent les dades que Fomenta el Treball està portant al debat. Com sempre, de la mà de Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del 9-9 del Vallès Oriental. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El boletaire ripollès de 77 anys que el setembre de l'any passat va sobreviure a una nit al ras relata la cronologia d'aquelles hores tan dures. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
1: José Campos no oblidarà mai la nit del 24 al 25 de setembre de l'any passat. El boletaire ripollès de 77 anys va sobreviure a una nit al ras a Gombrèn, tot i que el termòmetre marcava una temperatura al voltant dels 5 graus. Campos és un boletaire experimentat, però aquella nit va viure un autèntic malson del qual no va despertar-se fins a l'endemà a 3:15 de la tarda, quan va aparèixer. La recerca havia començat de nit i per buscar-lo es van mobilitzar més de 90 bombers, drons, unitats canines i l'helicòpter, que van pentinar 40 hectàrees per terra, boscos i camins i aire. El dia havia començat com el de qualsevol boletaire. Campos va agafar el cotxe i va conduir fins a l'altra banda del túnel de la mina, a la carretera entre Gombrèn i Castellar de Nuc, no gaire lluny del trencant del santuari de Montgrony. Eren les 8 del matí quan va aparcar. L'objectiu era omplir la cistella de rovellons i ceps, però tot es va torçar. Es va adonar que havia perdut el mòbil, va baixar a Ripoll per dinar i després d'agafar el telèfon de la seva dona, va tornar al mateix indret on havia aparcat per recuperar-lo. Aquest va ser l'últim contacte amb qualsevol persona fins a l'endemà a la tarda. Sentim-lo relatar quan tot va començar a anar malament.
2: Del cotxe jo vaig sortir 10 minuts, andando, estava jo a 10 minuts. El cotxe el tenia a l'altra banda de la mina, vull dir que no estava lluny. Vaig quedar sense força en les cames, no podia caminar. No hi havia cobertura i també vaig quedar allà. Jo ja sabia on era, però no podia aixecar les cames. I l'endemà, quan vaig passar la nit allà, doncs, si des d'allà veia la carretera.
1: Va optar per quedar-se resguardat al costat d'una paret de roca i amb la llanterna del mòbil va intentar alertar algun cotxe dels que veia passar. Se li va fer fosc, no duia res per menjar. Sí que portava una ampolla i va poder veure gràcies a uns petits salts d'aigua que tenia a prop. Com que anava vestit amb una camisa de màniga curta, va agafar fred. Campos va passar la nit en blanc amb l'esperança que es fes de dia. En cap moment va témer el pitjor perquè coneixia la zona i sabia que si arribava a la carretera estava salvat. A més, va fer bé de no moure's per no malgastar forces i perquè una caiguda sense visibilitat per qualsevol penya-segat hauria estat mortal. Quan van sortir els primers raigs de sol, Campos pensava que estaria recuperat, però les cames no l'aguantaven.
2: Jo d'allà on era, fins a la carretera que vaig arribar, podia vaig caure 100 vegades. Tu hi caia i los codos, em sembla que encara ens foten mal, eh? Los codos i, la, i els genolls, però no una vegada, ni dos, ni 10, ni 20, no, no. I des d'allà veia baixar cotxes i dic, hòstia, haig d'arribar allà, haig d'arribar allà, i vaig arribar i quan passava la valla aquesta que posen a les carreteres, sí. Però un cotxe de la... era un cotxe de Mossos d'Esquadra. És vostè, diga, no sé què busqueu.
1: La policia el va portar fins al centre de comandament, ubicat darrere l'Ajuntament de Gombrèn. Allà es va retrobar breument amb la família, alleujada i emocionada pel desenllaç dels fets, i l'ambulància el va dur fins a l'Hospital de Can de Bànol amb ferides lleus. Ara, amb 78 anys, el ripollès té clar que tornarà a caçar bolets quan n'hi hagi, però mai més ho farà sol.
0: I ahir va començar el judici oral contra 13 acusats de pertànyer a una associació canàbica i traficar amb marihuana i haixís. Andreu.
3: Tal com consta l'escrit de la Fiscalia, al qual ha tingut accés al 9-9, l'any 2012 es va crear l'Associació per als Estudis Canàbics. Lluny de limitar-se als seus estatuts d'activitats culturals, d'estudi al voltant del cànnabis i les seves propietats naturals, al local de l'entitat s'hi va produir, segons el Ministeri Fiscal, la venda indiscriminada de marihuana i haixís als consumidors, que ja anaven a aprovisionar-se de droga diàriament. Els socis podrien retirar fins a 3 grams diaris de marihuana, que compraven a un preu d'entre 3 i 5 euros al gram. La Fiscalia acusa els impulsos de cometre delictes contra la salut pública, defraudació i associació il·lícita. Pel primer delicte els demana 2 anys de presó a cadascun i una multa de 6.500 euros, mentre que pel frau elèctric una multa de 1.800. Pel tercer delicte els reclama més o menys anys de presó en funció de la seva implicació en l'associació. A part d'això, com a responsabilitat civil, l'acusació pública demana pagar una indemnització de 7.000 euros a l'asseguradora d'un domicili on es van fer obres i amb més de 125.000 euros pel frau de les companyies d'electricitat Estabanell i Endesa. El judici s'allargarà fins divendres.
0: I seguim en successos perquè un cotxe hauria provocat diversos desperfectes la matinada de dilluns després de topar amb dos cotxes i acabar impactant contra una casa al vial principal de Roda, a la carretera C-153, Andreu.
3: Segons han explicat els veïns, els dos ocupants del vehicle haurien fugit del lloc dels fets i haurien deixat el cotxe abandonat a la carretera. El vehicle hauria topat primer amb dos cotxes i de rebot hauria impactat contra la façana d'un habitatge on hauria causat desperfectes a la porta del garatge i a una canonada d'aigua. Posteriorment, hauria tornat a quedar a la calçada. L'incident se suma a dos accidents més que, segons les mateixes fonts veïnals, es van produir dimarts passat a molt poca estona de diferència, al carrer Tecla Sala i a la plaça Verdaguer. Segons els testimonis, tots dos accidents podrien haver estat provocats pel mateix vehicle.
0: Aquest dissabte va ser el Dia Mundial de la Salut Mental. Osona i el Lluçanès posen el focus a les addiccions i a les necessitats d'acompanyar les persones, una tasca en la qual les famílies prenen un rol important, sovint invisibilitzat. Integrants de l'Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona reivindiquen el rol de les famílies en casos d'addicció.
4: Ningú em va donar eines de com acompanyar-lo quan hi ha una crisi, quan hi ha ganes de consumir, què cal dir, com s'ha d'acompanyar. Segurament que feia tot el contrari del que es havia de fer, no? I després aquí és on marquem una mica la nostra reivindicació com a família, és a dir, nosaltres també volem formar part del tractament dels nostres malalts.
3: Quan pensem en algú que conviu amb un problema de salut mental, al cap sovint se'ns ve el pacient. Tot i així, al seu voltant hi ha familiars que des de casa també el viuen des de l'acompanyament. Una tasca compartida que reivindica l'Associació de Familiars de Malalts Mentals d'Osona en el Dia Mundial de la Salut Mental, que vol posar èmfasi aquest any a les addiccions. Sentim el testimoni de l'Anna Cortines, membre de l'associació, i Judit Castany, psicòloga de l'associació.
4: Quan nosaltres vam passar tot aquest procés, no hi havia res de tot això, no? Jo, per exemple, com a familiar, no tenia on agafar-me, les visites normalment són molt limitades només amb el malalt, hi ha pocs professionals que acullin també a les famílies a dins de les visites, i després era una mica de dir, ostres, a on ens podem agafar les famílies també, no?, per acompanyar aquests malalts, perquè no tenim eines, no tenim les estratègies, les habilitats per poder-los acompanyar, perquè molts d'ells viuen amb nosaltres.
5: La família està patint igual i, a part, el pacient no està lluitant per sortir-se'n normalment, no?, perquè no està veient que se n'hagi de sortir ni que hi hagi el problema. Llavors, aquí és on la família necessita més suport, més coneixement de la malaltia, més eines per portar-ho.
3: L'associació es va constituir fa més de 30 anys. Té dos grups estables, un que acompanya les persones que han perdut algú per suïcidi i un de suport a persones amb un trastorn addictiu al qual participen unes 20 famílies. Al grup hi prenen part familiars i els que anomenen malalts experts, és a dir, acompanyants i pacients rehabilitats. Un dels punts que insisteixen que cal treballar és també l'estigma al voltant dels problemes de la salut mental.
0: I l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines ha engegat una campanya per fomentar el consum d'aigua de l'aixeta a nivell domèstic, però també en bars i restaurants. Aquest dissabte el Mercat Municipal ha acollit un punt d'aigua per explicar la campanya. Laia de Déu, una codinenca.
6: Aigua de Sant Feliu, naturalment de casa, és el lema d'aquesta campanya que pretén fomentar el consum de l'aigua de l'aixeta als domicilis de Sant Feliu, però també als bars i restaurants que per llei poden servir aigua de l'aixeta gratuïtament. Un dels objectius que té l'Ajuntament amb aquesta campanya és posar en valor la qualitat de l'aigua i explicar que tota l'aigua que arriba a Sant Feliu prové de fonts pròpies, com són els pous de Llobateres, el Fitó, el Bugit i el Flaquer, i que és bona per beure, ja que arriba als domicilis després de passar diversos controls de qualitat. La iniciativa, però, té altres objectius associats, com la sostenibilitat, ja que, entre d'altres, es redueix el consum de plàstic. Ho explica l'alcalde Pol Cabotí.
7: Per sostenibilitat, per reduir els envasos que generem i evitar transportar litres i litres d'ampolles plenes per les carreteres, quan en realitat ja en surt aigua de l'aixeta de cada casa.
6: Només a Catalunya el 2024 es van consumir 463,6 milions d'ampolles d'1,5 litres, generant 13.900 tones de residus evitables. La campanya fomenta el consum de l'aigua de l'aixeta a nivell domèstic, però també en bars i restaurants que per llei, quan es demana aigua de l'aixeta, l'han de servir gratuïtament. La campanya Aigua de Sant Feliu, naturalment de casa, o compta amb la instal·lació d'un punt d'aigua al mercat setmanal els dissabtes 14 de novembre i 10 de desembre, des d'on s'explica a la ciutadania els avantatges de consumir aigua de l'aixeta i es trenquen mites com que l'aigua de Sant Feliu provoca pedres al ronyó. A la parada s'hi poden fer activitats per conèixer més l'aigua i els brolladors locals i es poden aconseguir comprar gots i ampolles amb la marca de l'aigua de Sant Feliu de Codines.
0: I després que quedés anul·lada pel temporal de fa dues setmanes, aquest cap de setmana s'ha pogut dur a terme a Cardedeu la concorreguda nit de tapes del Mercat Municipal. Enric Rubio, des de Ràdio Televisió Cardedeu.
8: Així és, Ona, i és que de mica en mica, i tot i que encara molt de fang als carrers i amb molts baixos inservibles, Cardedeu va tornant a una aparent normalitat. De fet, aquesta edició significava la cinquena edició de la nit de tapes, un esdeveniment ja molt consolidat en el municipi en què els participants van poder tastar cinc tapes i un postre dels diferents establiments que formen part del mercat. Ens ho explica Fània Vela, dinamitzadora del mateix espai.
9: Són sis parades en total i són cinc... amb Sant Nyei tenim els postres i la resta doncs és com salat. Hi participa Catzarola, La Coma, que abans era Cal Cerdà, però que ara és La Coma, Xarcuteu, Prat Carnissers, la paradeta de la Mercè i per postres doncs Sant Nyei.
8: Més enllà de la gastronomia, la nit de tapes també és una oportunitat per donar a conèixer la feina dels paradistes i reivindicar el comerç de proximitat en un ambient festiu que permet als veïns i veïnes gaudir d'una experiència diferent sense sortir del municipi.
9: Doncs és una cita inevitable al final, perquè veient tota la gent que ha vingut, crec que la gent té costum d'apuntar-se a l'agenda de que la nit de tapes es fa de manera anual i és una forma pel mercat de fer pinya. I també per cada parada és una bona oportunitat d'ensenyar els diferents productes que tenen de forma diferent, no? Perquè en aquest cas estan cuinats.
8: La valoració d'aquesta cinquena edició de la nit de tapes va ser molt positiva, tant per la participació com per l'ambient que es va viure. Una iniciativa que contribueix a dinamitzar el mercat municipal i reforçar el seu paper dins de la vida social de Cardedeu.
0: La 41a edició dels dos dies dels cingles ha tancat el cap de setmana amb rècord de participació. La prova de trial, celebrada dissabte i diumenge a Sant Feliu de Codines, ha reunit 150 pilots al límit de places previst per l'organització LAIO.
6: Una de les novetats d'enguany ha estat la incorporació del nivell groc, més accessible pels pilots que fins ara no havien participat de la prova. La proposta ha tingut una bona acollida, com també l'impuls a la participació femenina, amb 7 pilots, entre les quals la campiona del món Berta Bellan i la italiana Sara Trentini. Bàrbara Sagí, secretària del Motoclub Cingles de Bertí, en fa una valoració molt positiva de l'edició d'enguany.
10: La veritat és que la valoració d'aquest cap de setmana és molt positiva, tant pel que fa a la participació com al desenvolupament de la prova. Per primera vegada hem aconseguit arribar als 150 pilots i a més estem molt orgullosos d'haver potenciat la participació femenina, que era un dels nostres objectius primordials per aquesta edició.
6: En l'àmbit esportiu, els pilots han completat un recorregut de 50 zones, 25 cada dia, distribuïdes en dos nivells, el groc i el blau. La competició s'ha desenvolupat sense accidents i algunes zones d'alta dificultat han afegit exigència al recorregut. A més, també s'ha estrenat l'aplicació TEDA Trial, que ha permès consultar els resultats en directe.
10: És cert que algunes d'aquestes zones presentaven un alt grau de dificultat, fet que va aportar un punt extra d'emoció a la cursa. A més, els pilots van poder gaudir d'un recorregut molt, molt atractiu, envoltat d'unes vistes espectaculars que van fer encara més especial l'experiència.
6: De cara a l'any que ve, el Motoclub Cingles de Bertí vol mantenir els dos nivells de participació després de la bona resposta d'aquesta primera edició amb el nivell groc. A més, l'organització es fixa l'objectiu de continuar polint aspectes de la prova per millorar-ne l'experiència.
0: I seguim en esports, perquè l'entrenador de futbol de Ripoll, Albert Roder, fitxa pel Huesca de Primera Federació, Isaac.
1: El ripollès de 39 anys, Albert Roder, és des d'aquest dilluns el nou entrenador de futbol de la Sociedad Deportiva Huesca, que actualment milita al grup B de la Lliga de Primera Federació, la divisió de bronze del futbol espanyol, que encara es considera semiprofessional. Roder aterra un equip que actualment és novè en una lliga de 20 conjunts i que té 10 punts després de només 7 jornades, amb dues victòries, 4 empats i una derrota. Substituirà el tècnic destituït, Raúl Jardiel, i tindrà l'objectiu d'ascendir l'equip a la segona divisió, la Lliga Hypermotion. En la primera entrevista pels canals de comunicació del Huesca, Roder ha deixat clar els tres pilars innegociables sota la seva direcció.
11: Uno es la cultura a nivel de los valores que hay en el vestuario, de cómo encaramos cada día todas las situaciones que nos vamos encontrando, tanto las buenas como las malas. La cultura es muy importante porque permite sostener esa unidad de equipo que a la postre te permite salir de situaciones que si no estás unido no sales de ellas. El segundo pilar es la identidad que queremos mostrar nosotros como equipo, a qué queremos jugar, porque hay unos hábitos que salen día a día y estos hábitos se tienen que transferir al campo y ser nosotros siempre, tanto como se pueda. Y el último pilar es el del desarrollo del talento, el desarrollo del jugador, que mi cometido como entrenador está muy vinculado a hacer mejores a las personas que me rodean, a mí mismo, evidentemente, pero a las personas que me rodean y sacar su mejor versión diàriament.
1: Roder està molt motivat i il·lusionat per assolir els objectius que es marca l'equip, que en la darrera dècada s'ha mogut entre la primera i la segona divisió, el futbol professional, però que la temporada passada va descendir de categoria. Roder ja ha estat un veterà i rodamont de les banquetes i té experiència a la primera federació, perquè va entrenar al Castelló en la temporada 22-23, en què va lluitar per l'ascens. La seva trajectòria, però, es desenvolupa des que tenia 27 anys en el panorama del futbol internacional. Va formar part del cos tècnic de Diego Alonso amb el Pachuca i Monterrey a Mèxic i de l'Inter de Miami de David Beckham a la MLS als Estats Units. Ja com a primer entrenador va dirigir l'Alajuelense de Costa Rica i després va entrenar un dels clubs històrics de Polònia a la segona divisió, el Wisla de Cracòvia, amb qui va guanyar la Copa de Polònia, classificant-se per les rondes classificatòries de la UEFA Europa League. L'últim equip que ha entrenat és el Kolding IF de la segona divisió de Dinamarca des del gener del 2025. Els danesos els ha entrenat durant 39 partits oficials entre Lliga i Copa amb un balanç de 19 victòries, 8 empats i 12 derrotes.
0: Prop de 3.000 persones van omplir diumenge a la plaça Major de Vic per descobrir de prop els vehicles, oficis i tasques dels treballadors municipals. La jornada va acabar amb el concert dels Beta dels SX3, Andreu.
3: La grua, el camió de les escombraries o els cotxes de policia són els vehicles preferits d'en Guillem Rocafiguera i el seu fill, en Pol.
12: Hem vingut a anar a veure una mica els camions de policia, els camions de basura, perquè és una cosa que ens agrada molt, que quan passen per casa sortim corrents al balcó a veure'ls.
13: De què és aquest,
12: Pol?
13: De basura.
12: Ara, de basura.
14: Quin és el camió que t'ha agradat?
12: Quin t'ha agradat més?
13: La grua.
3: I diumenge al matí els van poder veure de ben a prop a la plaça de Vic, on s'hi celebrava la primera festa dels serveis. Una jornada per donar a conèixer els serveis que treballen cada dia a la ciutat. De fet, per saber-ne més, l'Ajuntament va preparar el passaport dels serveis, ho explica la regidora de Manteniment i Serveis, Esther Coma.
15: Visitant cada una de les àrees, des de la Guàrdia Urbana, els agents cívics, Protecció Civil, la recollida d'escombraries, neteja, no em vull deixar cap, jardineria i la xarxa de serveis urbans, doncs parlen amb els treballadors, coneixen les feines que fan, tenen una pregunteta i si la fan bé, doncs el segell de la ciutat i a fer el següent joc.
3: A mig matí, en Didac i la Martina Pou els quedaven la meitat, però hi jugaven amb avantatge, tot i saber a què anaven van quedar sorpresos.
16: El nostre pare, doncs, és jardiner i com que avui hi havia la festa de serveis, hem vingut a veure'l i a fer les activitats.
17: El camió del Pep, on no l'havia vist mai.
3: Un dels serveis més desconeguts és la xarxa de serveis urbans, encarregada, per exemple, del manteniment de voreres, fonts, parcs infantils i clavegueram. Anna Seijas, gerent de la xarxa de serveis urbans, i Ivan Pladevall, treballador.
18: Nosaltres som conscients que la nostra feina, si la fem ben feta, és invisible. Nosaltres el que pretenem és doncs, que la ciutat, quan es llevi el matí, estigui ja a punt i, per tant, doncs, que els serveis ja estiguin en funcionament.
19: Mira, doncs jo, bàsicament, faig el manteniment diari, tant el que seria elèctric com de lleoneria. I, a part, doncs, també, si toca fer coses al carrer relacionades amb l'electricitat o l'aigua, doncs, també de vegades m'hi poso.
3: El servei de neteja viària, en Jauat explicava que el que feia més gràcia als visitants era la mida del camió de les escombraries, les pantalles a dins i, sobretot, la botzina. L'Ajuntament calcula que hi van assistir unes 3.000 persones en una festa que subratllen és dels treballadors. Albert Castells, alcalde de Vic.
20: És un homenatge a tota la feina professional que hi ha cada dia al carrer, nit i dia, i també de divulgació per prestigiar aquests oficis.
3: Hi havia cues per pujar el camió de les escombraries o el bus urbà i també per anar a buscar xocolata. Infants i famílies també es van apropar a l'escenari on hi havia el concert dels Beta de l'SX3.
0: I el documental Pere Casacobert o Sprint Trencat, coproduït per el Nou TV, la xarxa R Televisió Espanyola i 3CAT, es van emportar dissabte un dels guardons dels Premis Oriana 2026. Andreu.
3: El certamen comptava amb una selecció de 51 productes produccions entre les 1.276 que s'hi havien presentat i la peça va guanyar la categoria de documental on competia amb 6 més. El nou reconeixement se suma a la selecció per a diversos festivals internacionals com l'ISF d'Eslovènia i l'Sport Film Liberec de la República Txeca i fa poc també va guanyar el Grand Prix del Nike International Sports Film Festival de Batumi a Geòrgia.
0: L'Hilarium, el festival Lanar d'instal·lacions efímeres de Cardedeu, s'ha instal·lat de nou a Sant Hilari en una tercera edició que ho ha posat al centre la reflexió i també la presa de consciència entorn al canvi climàtic. Enric.
8: Així és, Ona, i és que enguany el festival ha comptat amb 9 obres de diferents artistes, més dies de festival i com a novetat destacada una taula rodona sobre l'art i l'hàbit i el paisatge. Escoltem a la directora del festival, Pilar Ors, i al codirector, Júlio Borg.
2: Que hem convidat a persones que ja tenen molta experiència en tema de la performance de la poesia d'acció també, que és en Joan Casellas i en Pere Jaume. I una
4: antropòloga.
2: I una antropòloga que parla de territori.
4: És la Rosa Cererols. Dissabte també tenim un documental de la Fina Miralles. Hem volgut aquest festival una mica posar la mirada en els nostres precedents, no? A nivell artístic.
2: Els
4: pioners una mica d'aquests llenguatges artístics.
8: Sant Hilari, doncs, ha esdevingut l'escenari de diversos tallers i de les mostres d'artistes de diferents disciplines i recorreguts artístics que han portat a la reflexió a partir de l'eix de la natura i de l'art. Pol Valls n'és un d'ells i ha creat l'obra anomenada El que aguanta.
21: Sí, la meva proposta parteix d'un element concret del paisatge, que és el contrafort que hi ha a l'ermita, i el reprodueix. Jo de formació soc arquitecte, llavors era com un element que em cridava molt l'atenció. És un element que està fet per sostenir i en aquest cas el reprodueixo formalment, però amb uns materials totalment diferents.
8: Però també hi ha hagut tallers, com és el cas del que ha dut a terme la tallerista Mariona Sans, amb fang i guix.
22: Hem fet una planxa de fang i a través d'esfang hem imprès

0: d'aproximar uns llenguatges artístics que potser la gent no coneix, i jo crec que aquest festival també té una part molt, molt important de pedagogia, no? I de sortir de les parets d'un museu, i tenim aquesta natura tan preciosa aquí a Sant Hilari, que és el millor escenari.
1: Des d'aquest proper divendres i fins dissabte, el Festival Hilarium acollirà una sessió de contes, un taller sobre el teixit i l'espai, l'entrega de premis del concurs de fotografia del festival i la presentació del Festival Tastautors, entre d'altres. També un sopar conjunt i música a càrrec d'un punxadisc que posarà en el punt i final aquesta tercera edició de l'Hilarium.
2: I acabem aquí aquest repàs informatiu. Ara anem a saber com està el temps.
3: Casa Tarradellas us ofereix el temps.
2: I saludem un dia més al nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
4: Bon dia, què tal, com esteu? Aquí un dia més, l'espai del temps. Avui amb unes temperatures mínimes que no han baixat molt, només per sota els 10 graus a la zona del Pirineu. Bon, per aquestes dates ja s'hauria d'estendre més aquestes temperatures més baixes de nit. Sota els 10 graus ja s'hauria d'ensolir a molts punts del territori, però es va assegar un dia més aquestes temperatures per sota els 10 graus només a les zones del Pirineu i a les zones més fredes del Pirineu. Tenim un anticicló, un potentíssim anticicló situat al centre d'Europa, i això fa que no tinguem un temps gens dinàmic i gens canviant. No hi ha... Les perturbacions de moment estan lluny, i aquest anticicló no es vol moure durant els pròxims 2 o 3 dies. Per tant, avui serà un dia molt semblant al d'ahir. Tenim alguns núvols baixos, bastant humitat, tot això degut a una petita, molt petita, molt, molt lleu, entrada de vent de llevant, que fa que hi hagi aquesta nuvolositat, sobretot cap a la zona del prelitoral. Però és això, molt, molt petita aquesta entrada de vent de llevant, només aporta núvols i no aporta cap precipitació. Les temperatures màximes, molt semblants a les d'ahir, al voltant dels 25-26 graus a les hores centrals del dia. Jo diria que fa un ambient molt agradable, fins i tot una mica de calor. Per tant, no canvia la situació respecte a ahir. Tindrem també una mica de calor i un ambient, això, com deia, molt i molt agradable, unes temperatures molt suaus per l'època de l'any en què estem. I com deia, aquest temps durarà 2 o 3 dies més. Tots els mapes indiquen que cada setmana tenim canvi important de temps, però bueno, anirem explicant mica en mica, aviam què passarà, aviam si tots els mapes es posen d'acord. Que tingueu un gran dimecres. Adeu.
3: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
2: Moltes gràcies, Pep. Fins demà. Nosaltres ara farem un breu repàs de quina és la situació a l'R3. Andreu, bon dia. No sé, ens queda un minutet per abans d'entrar a publicitat. Entenc que l'R3, normalitat en el servei.
5: Hi ha normalitat en el servei, i pel que fa a la C-17, avui hi havia concentració a Barcelona, manifestació dels pagesos. No anaven a baixar des d'aquí Vic molts tractors, però sí que potser doncs, la gent troba una mica més de retenció al moment doncs, que hagi d'avançar aquest vehicle. Per tant, la gent que vagi direcció a Barcelona des d'aquí a Osona doncs, pot ser que es trobi aquests tractors en algun punt de la C-17, per tant, doncs, que si han de minorar la velocitat, a no ser que hi hagi un carril tallat o un accident, doncs serà per aquest motiu.
2: Doncs aquesta és la situació ara mateix a l'R3 i a la C-17. Paciència pel que fa a les carreteres. Andreu, moltes gràcies i fins ara.
5: Fins ara, bona.

0: El nou FM.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: Són 9:45 i, per tant, és moment per l'entrevista. A Caldes de Montbui, dues veïnes han començat una recerca per recuperar la història d'una dona que va tenir un paper fonamental en la vida de moltes famílies del municipi. Es deia Ignasia Plans, coneguda també com l'Ignasieta, la llevadora que, segons els registres, hauria assistit més de 2.000 parts a domicili. Ara l'Anna Escribano i la Maria Dolors Muñoz volen reconstruir la seva trajectòria. I per conèixer millor aquesta iniciativa en parlarem amb elles i també ho farem de la mà de la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
4: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, ja tinc aquí a l'Anna i a la Dolors. Moltíssimes gràcies per acompanyar-me en aquest matí. Com esteu?
5: Molt bé.
6: Ara una mica nerviosetes, perquè nosaltres no fem això cada dia, però bueno...
4: Els nervis es passen. Primer de tot, pregunta obligadíssima, com neix aquesta iniciativa de voler investigar la vida de la Ignasieta?
6: Primer, perquè vaig veure al carrer. Jo, el 2022, 23, no recordo exactament l'any, vaig veure el cartell del carrer amb una revista de Caldes. I llavors, d'allà va sorgir que em feia gràcia fer això. I després...
5: Sí, bueno, és un mirador que li van posar una placa i hi havia quatre línies. Clar, la Maria Dolors és llevadora.
4: Això la va
5: captar i va dir, aquí m'agradaria saber qui era aquesta dona, no? Que, bueno, ja, a més, és una època de començaments del segle XIX, del començament del segle XX, i hi podia haver molta història. Això és l'emoció que ella va tenir,
6: clar,
5: no? De...
6: Sí, sí. Home, em va agradar molt que el meu poble posés, tot i que un testimoni ens ha dit que hauria de ser un carrer molt llarg per ella, no aquell carrer tan petitó.
5: Sí.
6: Però, bueno, em va emocionar molt que, a més, posés el nom, perquè hi ha altres llocs que diu carrer de les llevadores o carrer, però allà hi havia el nom i, sí, bueno, em va cridar molt l'atenció, sí, sí.
4: I què sabíeu d'ella abans de començar a investigar?
5: Pues el que sabíem després amb la recerca ha resultat que no. O sigui, pensaven que havia nascut
6: aquí a Sant Feliu, aquí primer.
5: Primer a Sant Feliu i després vam pensar que no, potser a Caldes. Doncs no, va néixer a Sant Celoni.
4: Uau.
5: Va néixer a Sant Celoni, el que passa que els seus pares, la seva mare ja era llevadora.
6: Sí. I els seus pares... Això ho hem sapigut ara, també.
5: Això a la recerca. Doncs la seva, els seus pares es van moure. Primer, el seu germà, la seva germana gran, va néixer en un poble, crec que era Breda, si no m'equivoco. Ella va néixer a Sant Celoni i el seu germà petit, 2 anys després, ja va néixer a Caldes. Vol dir que ella, amb 2 anys, ja estava a Caldes. Això després, és una de les coses que vam trobar.
6: Jo també, com que vaig començar quasi bé abans de parlar amb ella que faríem això, sí que vaig demanar amb una regidora de l'Ajuntament de Caldes a veure on podia averiguar més coses, i em va acompanyar el Termàlia i ells em van enviar unes fulles que tenen escanejades d'un llibre a l'abans de Caldes, i allà vaig poder llegir una mica més i dic, uau, bueno, em va agradar més. Llavors, pues, ja vam continuar.
5: Sí. Ara estem en un moment molt dolç perquè tenim un parell de vies guais, que diríem, no? Sí. I a més, pues, ja tenim la motxilla una mica plena d'informació. Sí. Sí, és una tasca que van portar les dones d'una manera molt, molt dura. Molt dura perquè no hi havia avenços, bueno, la Maria Dolors...
6: I enmig la guerra, perquè quan hi ha anat a buscar els llibres, perquè deies, i primer vaig anar al registre civil, dic, a veure com puc... No, això no ho pots trobar aquí, això has d'anar a Barcelona i has d'anar amb els noms de les persones. I llavors una companya meva que ho havia fet a través dels llibres parroquials, vaig anar-hi i estan molt ben documentats, i allà va ser bon... I llavors hi ha 2 anys de la guerra que no n'hi ha cap registrat. Es van registrar després. O sigui, que va passar tota una guerra. Van viudar, també, molt jove, amb un fill, i la llevadora en aquella època era 24 hores. Estava 24 hores de guàrdia, tot el dia.
5: I no 24 hores. És que, a més, els parts es feien a casa, que això s'ha d'entendre, Estem parlant d'anys que els parts es feien a casa, o sigui, que la llevadora havia d'anar cap aquí, cap allà, i moltes vegades dormir vestida, o sigui, no dormir, anar passar la nit vestida perquè
6: bé, per si la cridaven.
5: Per si la cridaven.
3: Com definiríeu qui era la Ignasieta? No sé si teniu una paraula, una definició, com la definiríeu?
5: Doncs, com totes les dones, una dona valenta. I això, tu penses en una dona a començaments del segle XX, que en viuda encara no tenia 40 anys. Viu, sí, al centre del poble, però en aquell moment no hi havia ni manera de transport ni res, amb un nano de 6 anys en aquell moment, i que, bueno, va ser el 35 que va enviudar, 3 anys de guerra, i després, doncs, imagineu que els pares, les dones en aquell moment no tenien massa menjar, o sigui que els embarassos eren com eren, amb molta, la llet pujava si no pujava. Hem de tenir en compte que la llevadora no només era el moment del part, o sigui, de treure la criatura, sinó que feia un seguiment de l'embaràs, feia el part, i després feia també una tasca de continuïtat. Primer tallar el melic al cap de 6 o 7 dies, bueno, si m'equivoco, sí. Maria Dolors, si us plau,
6: perquè ella feia el part i després les visitava fins bastants dies, fins quasi la quarantena i tot, vull dir que les visitava cada dia. I tenim un testimoni que diu que no la va anar a buscar perquè era de matinada, i quan el seu marit la va anar a buscar, diu: "Ai, sí, he estat esperant tota la nit fent ganxet, em podíeu haver vingut a avisar." O sigui, et demostra que ella estava contínuament pendent de la gent, i inclús abans també estava,
5: sí. Valenta i sacrificada.
6: I va anar a estudiar a Barcelona. Imagina't, des de Caldes en aquella època, perquè el primer que vam voler fer també és que si era titular de llevadora, perquè en aquella època a vegades assistien a parts perquè s'ho aprenien d'una altra.
4: Sí.
6: I no, ella va estudiar a la Universitat de Barcelona.
5: Sí, sí, va treure el títol i es va presentar. Va haver un moment que es necessitava, bueno, tenir en plantilla als ajuntaments una llevadora municipal. I es va fer un concurs a l'any 28, i ja es va presentar, sembla ser que va ser l'única,
6: sí.
5: I va guanyar la plaça. Hem de tenir una altra cosa en compte, i és que cobraven per parts.
6: Això,
5: o sigui,
6: sí.
5: No tenien un sou fixe, no. Es cobrava per parts, i no gaire, No gaire. Clar, també pensem que a lo millor una vegada havia nascut a la criatura, a lo millor li feien algun regalet.
6: Sí, però això, bueno, ho hem descobert amb llibres que hem anat llegint, que se'ls donava una propina. Depèn de la família, o inclús aliments, si tenien un hort o tenien gallines, doncs els donaven aliments.
3: Clar, ara tenim molt clar el que significa ser llevadora al segle XXI, però què significava en aquells moments ser llevadora municipal, a més, en aquella època? Estem parlant del 1928 al 1965, i sobretot a Caldes.
6: Sí, molt pocs recursos tenia. I ella, precisament amb el que va estudiar, doncs sabia el que tenia que fer, el que no tenia que fer. Després sí que va venir alguns parts que eren més complicats. Ella sempre avisava un metge si no podia atendre, però llavors a partir de la transició es derivaven a l'hospital si eren molt complicats. Però ho va fer pues, tot sí. aquest temps.
5: Sí, sí. Què significava, doncs? Això, sacrifici, valentia, perquè si es complicava, doncs, el que diu la Maria Dolors, no? O sigui, havia de prendre la decisió de...
2: 90.7 FM. Suau!

0: Cardedeu. Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. L'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació s'ha enfilat fins al 4,9%, confirmant l'indicador avançat publicat a principis de mes. L'INE assenyala com a principals factors de l'encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes han iniciat aquest matí el seu rumb fins a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del Govern Central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalitzarà a plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta a l'AP7 entre Torredembarra i la Pobla de Montornès en sentit Barcelona i també a la 2 a Ribera d'Ondara en sentit Barcelona. A banda, també un accident deixa la via completament tallada, la C14Z Artesa de Segre, i també un altre accident, en aquest cas a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, deixa un carrer tallat en sentit Barcelona. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. L'entesa també permet aixecar, volíem dir, les aturades previstes per a 5 jornades més durant aquest mes. El preacord inclou un increment dels dies de descans i també una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats encara després de l'incendi d'un tren el dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, també un robatori de cable entre Remat i Almacelles afecta des de primera hora amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I de fet, Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven fugir en un vehicle.
0: Notícies en xarxa.

0: Ponza. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés a les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte de tercers països. I l'IPC a Catalunya ha pujat 5 dècimes al setembre i se situa en el 4,5% interanual, segons les dades publicades avui per l'Institut Nacional d'Estadística. És l'encariment més alt des del mes de febrer del 2023. L'INE assenyala com a principals factors d'aquest encariment els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, així com també el transport. I Unió de Pagesos ha convocat avui una gran mobilització amb tractors a Barcelona amb l'objectiu de denunciar la situació crítica del sector agrari. De fet, diferents columnes estan arribant ja a la capital en una jornada que pretén visibilitzar problemes com els costos disparats, els preus que no cobreixen les despeses, la competència deslleial de productes estrangers, les males pràctiques comercials, les adversitats climàtiques i també la burocràcia. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per tal de decidir barems de compensació. La concentració està prevista a les 12 del migdia davant de la delegació del govern central i després la marxa es dirigirà cap al Departament d'Agricultura i finalment a la plaça Sant Jaume. Pel que fa a l'afectació en la mobilitat, en aquests moments la marxa afecta alguns punts a l'AP7, concretament a Parets del Vallès. A banda, també un accident a la B20 a Santa Coloma de Gramenet deixa un carril tallat en sentit Barcelona i a banda hi ha dues avaries que dificulten la circulació, una a la B20 a Nus de Trinitat i una altra a la P2 a Barberà de la Conca. I la vaga d'autobusos de TMB prevista per avui ha quedat desconvocada després que la direcció de l'empresa i el comitè de vaga hagin arribat a un preacord sobre els principals punts del conveni col·lectiu. El preacord inclou un increment dels dies de descans i una reducció de la jornada laboral. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen encara retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa la via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places, malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu similar al d'ahir, mentre prepara encara la retirada del tren incendiat. I, de fet, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen precisament entre Saragossa i Lleida. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
3: Avui és dimarts 13 d'octubre de 2026 i tal dia com avui, però del 1985 a l'Institut dels Dominics hi faltaven aules perquè havia augmentat el nombre d'alumnes.
2: I quin sant, no només no va anar-hi, sinó que no va saber mai.
3: Doncs mira, Enric, va ser Sant Eduard, que va morir de vell el 5 de gener del 1066, a Londres. I tampoc ho va saber el bon català que va inventar el següent refrany. Si per l'octubre fa bon sol, pagès enfonsa bé el solc.
2: Quina pena! Déu vos guard per totes i benvingudes al 671, Infopodcast Cardedeu.
3: I avui, com que ahir no vam poder-ho fer, us portem la vilatana emprenyada. Són una colla de vilatanes i hem intentat resumir.
4: Hola, em dic Anna Ramon i estic farta que quan vaig a les classes dirigides no hi ha suficient material per tothom. Les classes estan a tope i no hi ha material suficient ni el material que es necessita per fer l'exercici. Per exemple, el pes adient que necessitem.
5: Hola, em dic Eli i m'agradaria expressar el meu descontent amb la gestió del gimneu. Cada vegada menys activitats, menys gent que hi caben a les classes i en pitjors condicions.
6: Soc la Maria Àngels. El gym cada dia augmenta el nombre d'associats, però no augmenten les hores de classe. Total, un caos. Gairebé impossible aconseguir plaça per fer una classe.
7: Hola, em dic Helena, soc usuària del Gym 10 des de fa molt de temps. La meva queixa és per la reducció des de fa temps de les classes de cycling. Això li sumem la reducció de places, la inexistència de classe adequada per l'activitat i el mal estat de les bicis, que són tan antigues com el gimnàs. No s'han renovat mai.
2: Mare de Déu, com està el Gym 10? Au, està que crema! Va, i ara anirem amb les paraules d'àvia.
8: Camos, ajudeu-me!
3: Que el que vol dir, bàsicament, és sense perdre el temps, molt ràpid. Fugir esporuguit.
2: Esporuguit!
3: Va, i passem a l'horta.
9: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
2: Deixeu les plantes de pebrot. Si bé potser no voleu deixar-les fins l'any que ve, sí que fins les primeres gelades, i és que ara estan en una molt bona època productiva.
3: Oita tu. Va, i què us expliquem ara? Doncs que Cardedeu acollirà les quartes Resiolimpiades. Som grans i seguim aquí.
2: Doncs sí, Susana, així és, i és que prop de 400 persones grans de residències i centres de dia del Vallès participaran en una gran jornada d'esport adaptat, convivència i inclusió el dia 16 d'octubre a partir de les 10 del matí. Això és d'aquí 3 dies. Les Resiolimpiades són una jornada pensada perquè les persones grans tornin a ser protagonistes, surtin dels seus centres, es trobin amb persones d'altres residències i centres de dia i comparteixin una experiència marcada per l'esport, segons apunten l'alegria i les relacions socials. Aquesta quarta edició està organitzada conjuntament per l'Ajuntament de Cardedeu, la residència Maranata, la residència El Racó, el centre de dia Les Teixidores i la residència Anturium, amb la voluntat de continuar consolidant una iniciativa que uneix centres professionals, administració i comunitat.
3: Una iniciativa fantàstica. Va, parlem ara del temps. Venen pluges?
2: Comencem en setmana laboral amb un dia prou tranquil meteorològicament parlant, amb unes màximes de 23 graus i unes mínimes de 18. Massa alta, sens dubte, per l'època. L'únic tret diferencial de la jornada és que al llarg de la tarda i vespre poden caure alguns plogims o algunes roines.
3: Esperem que no i que sí que sigui ben poquet. Va, i pel que fa al trànsit, doncs tenim circulació amb retencions. A on? A l'AP7, sentit sud, entre Montmeló i Granollers. A la C17, sentit sud, entre Mollet del Vallès i Parets del Vallès. A la C17, sentit sud, també entre Lliçà de Vall i Lliçà de Munt, i a la C60, sentit nord, a la Roca del Vallès.
2: És a dir, no agafeu la C17. I amb això...
3: Ni la C17 ni la P7.
2: Exacte, arribem al No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu. I avui, 4:45 de la tarda, tenim cursos a la Montsia de desenvolupament de contingut per a xarxes socials i alerta perquè són 100% subvencionats. Entreu al web d'Ajuntament i veureu tota la informació.
3: I a la Biblioteca Mar de Vilalba tindrem mons fantàstics, tertúlia sci-fi, fantàstica i terror amb... Quality Land, de Marc Yup Killings. És una sessió dinamitzada per la Marta de Bru de Sala i Martí. Enric serà amb l'autora i tot això serà a 6:45.
2: I amb això, feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
3: Us esperem de dilluns a divendres amb l'infopodcast a 3 minuts.
2: Per la ràdio 90.7 i els nostres canals de què, Susanna?
3: De WhatsApp i de Telegram. Salut i poble, consell de proximitat, sigueu sempre antifeixistes i feu-vos sòcies!
10: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Radio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets de...

0: Ràdio Cardedeu. Són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. Amb aquesta decisió els afectats ja no hauran de pagar 5 milions d'euros que els reclamava el Tribunal, dels quals ja n'havien consignat més de 4 milions en fiances. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea valés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I també en política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reclamat que la llei d'acceleració industrial de la Unió Europea doni preferència a regions industrials com ara Catalunya. En una intervenció al ple del Comitè Europeu de les Regions, que se celebra aquesta setmana al Parlament Europeu a Brussel·les, Illa ha demanat que el sector industrial català tingui prioritat en l'accés de les ajudes previstes en la normativa europea que busca reindustrialitzar Europa i posar fi a la dependència respecte als tercers països. I centenars de pagesos catalans han sortit aquest matí amb tractors i autobusos cap a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector, i de fet ja estan arribant alguns a la capital catalana. La mobilització convocada per Unió de Pagesos denuncia l'augment del preu del gasoil, els fertilitzants i els adobs, així com la dificultat de vendre per sobre dels costos de producció. La convocatòria, que estava prevista en un primer moment a les 12, s'ajorna fins a 12:45 a la delegació del govern central per tal que arribin totes les columnes que encara estan de camí. Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha remarcat que s'està treballant en el marc de la taula agrària per definir amb precisió cultius, percentatges d'afectació i zones del territori per decidir barems de compensació. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, a Saragossa, que encara ocupa una via. Renfe assegura que no s'han suprimit trens, però sí que s'han reduït freqüències fusionant serveis per tal de mantenir l'oferta de places malgrat la menor capacitat del corredor. L'operadora preveu un dispositiu semblant al d'ahir mentre prepara la retirada del tren incendiat. I amb tot, un robatori de cable entre Raimat i Almacelles afecta avui amb retards els trens que circulen entre Saragossa i Lleida. I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori, produït la matinada del dissabte, va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Havíem quedat a quarts de quatre a la plaça Felip Neri, on els carrers hi aboquen l'encanteri. Asseguda a la font, sota l'ombra dels arbres, ja m'esperava

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Centenars de pagesos catalans estan arribant amb tractors i autobusos a Barcelona per protestar contra l'increment dels costos de producció i reclamar mesures que garanteixin la viabilitat del sector i, de fet, ja estan arribant a la capital catalana. La convocatòria que estava prevista per les 12 del migdia s'ha hagut d'ajornar per tal que doni temps a que arribin totes les columnes dels diferents punts del territori. En aquests moments, quina és la situació, Carina Vallvé? Bon dia.
2: Bon dia, fa una mitja hora que han entrat els primers dels 200 tractors que s'espera que arribin aquí a Barcelona en aquesta protesta pagesa que reclama polítiques estructurals, com ara ajudes directes de 17.000 euros per explotació per fer-les viables i un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: La tracturada es troba ara mateix a la delegació del govern espanyol a Barcelona, però caminarà fins al Departament d'Agricultura i al Palau de la Generalitat a prop de Sant Jaume.
1: Gràcies, Carina. I el Tribunal de Comptes ha amnistiat els expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, el president d'Esquerra Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs del govern encausats per les despeses del referèndum de l'1 d'octubre. La resolució arriba després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avalés aquest juliol l'aplicació de la llei d'amnistia i conclogués que la norma és conforme al dret europeu. I els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid mantenen avui retards generalitzats després de l'incendi d'un tren dilluns al vespre a Ricla, Saragossa, que encara ocupa la via. Adif confia restablir a principis de la setmana vinent la circulació normal per les dues vies. Escoltem ara Antonio Carmona, coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif.
4: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura a Malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
1: I de fet, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes després de tallar 485 metres de cablejat ferroviari a Juneda, a les Garrigues. El robatori produït la matinada del dissabte va afectar elements essencials del sistema de senyalització ferroviària. Els vigilants de seguretat van veure els sospitosos fugir del lloc dels fets i poc després els agents els van localitzar quan intentaven marxar en un vehicle que acabava de recollir-los. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
5: El 14 d'octubre de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Dimecres 14 d'octubre, avui parlarem de la nova victòria golejada del Barça ahir a la Champions masculina, 1-4 al camp del Galatasaray. El Barça que continua imparable en aquest inici de curs, 10-10, 2-2 a la Champions. També parlarem de la prèvia de gran part de la jornada 5, en aquest cas de la tercera federació masculina de futbol, que es va ajornar el seu dia pels aiguats, ara fa 10 dies, i es recupera avui, com a mínim la majoria. I també parlarem de molt bàsquet. Ahir van tenir compromís europeu amb victòries del Barça i del Girona i derrota del Manresa, tres equips catalans. Avui en té l'Espart Girona, en aquest cas de l'Eurocup femenina, que en l'estrena del conjunt gironí en aquesta competició. A més, la penya també recupera un partit pendent de Lliga ACB, també suspès en el seu dia per als aiguats, contra l'Andorra. Molt futbol, molt bàsquet, però també handbol, waterpolo i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: amb la Sara Bella. Sara, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça continua imparable i torna a golejar al camp del Galatasaray.
1: L'equip de Hansi Flick va haver de remuntar el gol inicial del conjunt turc en el primer desplaçament europeu en la segona jornada de Champions masculina. Jao Cancelo va empatar abans del descans i en una gran segona part liderada per Lamine Yamal, els blaugranes van sentenciar amb gols de Fermín, Gordon i Adeyemi per situar l'1-4 definitiu.
0: 10 victòries en 10 partits, com dèiem, per al Barça, 2 de 2 a la Champions per liderar amb 9 gols a favor i només 2 en contra la classificació. Avui es completa aquesta segona jornada de Champions masculina amb 9 partits més.
1: Destaca el Manchester City, PSG, el Betis, Porto, el Roma-Madrid, que protagonitzen els 3 pròxims rivals del Barça. El conjunt blaugrana jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis abans de viatjar cap a París per enfrontar-se al PSG de Luis Enrique i de rebre diumenge 25 d'octubre al Real Madrid en un primer clàssic del curs a l'Spotify Camp Nou.
0: Tornant a la Champions, destaquem també alguns resultats d'ahir, Sara.
1: Victòries de l'Atlètic de Madrid 2-0 contra el Manchester United i del Villarreal 3-1 contra el Nàpols. En canvi, derrota de l'Inter de Milà 3-4 contra el Bruges, mentre que el Bayern de Munic no va poder passar de l'empat a 3 en la seva visita a Noruega al camp del Vikings.
0: I més enllà de la Champions, el grup el futbol de casa nostra avui es recupera la resta de la cinquena jornada del grup 5, ajornada en el seu dia pel temporal d'aigua ara fa 10 dies.
1: A les 8 del vespre juguen 3 partits, el Cornellà Peralada, el Muntanyès de l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. I a 2:15 de 8 del vespre jugaran 2 partits més, el Cerdanyola Martinenc i el Sant Cristòbal Fundació Esportiva Grama. Quedarà pel 28 d'octubre el Vilanova Sant Juan Atlético Moncada.
0: I avui també es recupera un partit de Lliga Elite de futbol, un dels que té pendents el Prat, que només n'ha pogut jugar un per la disputa de la prèvia de la Copa del Rei.
1: El conjunt pota blava ja amb la classificació per a la primera ronda de Copa, en què rebrà l'Atlètic Club de Bilbao, assegurada visita avui al camp del Castelldefels a les 8 del vespre.
0: Aquest Prat Atlètic Club de Bilbao, recordem que serà el 29 d'octubre a les 9 del vespre al Sagnier. En bàsquet, ahir victòries europees de Barça i Girona i derrota del Manresa, ara en parlem, però és que avui s'estrena a l'Eurocup femení, en aquest cas l'Espart Girona.
1: Les gironines en un mal moment encara no han guanyat aquest curs i, a més, arriben a la cita amb moltes baixes per lesió, reben a Fontejau i l'Ostrava Txec. El partit començarà un 8:15 del vespre.
0: També avui en categoria masculina la juga la Penya, que recupera el partit pendent de Lliga ACB, ajornat pels aiguats, també contra l'Andorra.
1: Els verdinegres, a més, celebraran amb l'afició el títol de Supercopa d'Espanya aconseguit a l'Olímpic a principi de curs. Això sí, l'objectiu és sumar la que seria la primera victòria a la Lliga. L'enfrontament a partir de les 8 del vespre.
0: Això pel que fa a l'agenda d'avui. Ahir, com dèiem, 3 equips catalans tenien compromís europeu.
1: Nova victòria ajustada del Barça, en aquest cas 90-87, en un final d'infart amb triple de Robinson en l'últim segon per donar la victòria al seu equip. És el tercer triomf en 5 partits d'Eurolliga masculina per al Barça, que divendres rep l'Olympiacos, vigent campió de la competició, i que ahir va guanyar València després d'una pròrroga.
0: En canvi, a l'Eurocup masculina, nova derrota ahir del Quitzanàs Manresa.
1: Els manresans van caure per 188 a la pista del Bassegir en un partit que el conjunt turc va dominar des de l'inici. El Manresa es queda 6è al grup D amb 2 derrotes i un triomf.
0: I finalment, exhibició del Fiat Girona ahir a Bèlgica.
1: L'equip gironí va guanyar per un clar 76-91 a la pista del campió belga, l'Ostende, en la segona jornada de FIBA Europe Cup. Primer desplaçament europeu per al conjunt gironí, que lidera amb autoritat el grup B després, això sí, de només 2 jornades.
0: En handbol també va guanyar ahir el Freiking Granollers en competició europea.
1: Victòria en un duel molt igualat a Portugal a la pista de l'Aguas Santas Milanesa per 31-32. Triomf clau del conjunt vallesà, que es consolida a la segona plaça del grup i s'apropa als play-offs d'aquesta European League masculina. El Granollers rebrà dimarts de la setmana que ve precisament el conjunt portuguès al Palau d'Esports.
0: I una victòria ja deixaria pràcticament sentenciada, si més no virtualment, aquesta classificació per als play-offs. I en categoria femenina avui juga també el CAC Granollers, partit de la sisena jornada de Lliga Guerreres.
1: L'equip dirigit per Josep Morales visita la pista del Beti Onac de Navarra. Les vallesanes arriben a aquesta jornada intersetmanal a mitja taula després d'haver tornat a guanyar dissabte passat contra el Lanzarote per trencar una ratxa de 3 derrotes consecutives.
0: En waterpolo avui es disputa també la Supercopa d'Espanya masculina amb la final habitual global dels últims anys.
1: I que enfronta l'Atlètic Barceloneta, campió de 20 de les últimes 25 edicions, i el Club Natació Sabadell, que mirarà de fer valer la seva condició d'anfitrió, ja que aquesta final es juga a Can Llong. En el precedent més recent, a la final de la Copa Catalunya de mitjans de setembre, els mariners es van imposar per un ajustat 10-9 al conjunt vallesà. La final d'avui començarà a les 7 de la tarda.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola masculina supera Portugal i s'assegura la primera plaça del grup A als World Skate Games, al Mundial d'Asunción, al Paraguai.
1: El combinat estatal ha guanyat per 2-4 la vigent campiona d'Europa, amb gols dels catalans Eloi Cervera, Nil Roca, Marc Grau i Pol Manrubia. L'equip de Pere Vàries tanca avui la fase de grups contra Suïssa a 8:45 del vespre, hora catalana. El rival a quart serà o Xile o Angola.
0: I un últim apunt, perquè ja podem confirmar, relacionat amb aquests World Skate Games, que es retransmetrà el Mundial de Patinatge a la xarxa.
1: Es podran seguir les modalitats de quartets, grups grans i petits. Serà la nit de dissabte i la matinada de diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, en directe a la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, a les 11 de la nit, hora catalana, també es veurà la retransmissió a les televisions locals fins a les 5 de la matinada. Els clubs catalans que hi participen són el Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i el Cunit en grups petits, i el Cunit, el Tona i l'Olot en grups grans.

0: Dimecres 14 d'octubre, 12 minuts passen ja de la una gairebé. Comencem parlant de futbol amb una nova golejada del Barça ahir a la Champions masculina que el deixa momentàniament líder després de dues jornades disputades. Els blaugranes tenien un repte complicat ahir a Istanbul, al camp del Galatasaray, i el van superar amb nota després d'una primera meitat més espessa en què l'equip turc, ajudat per la seva sorollosa afició, es va avançar al marcador en la primera arribada amb un gol de rebot i fins i tot va fer el segon a la sortida d'un corna que el Bar va acabar anul·lant per fora de joc. A partir d'aquí el Barça va reaccionar, va empatar abans del descans amb un gol de Joao Cancelo i a la segona va ser molt superior i va sentenciar liderat per un gran Lamine Yamal i amb gols de Fermín, Gordon i Adeyemi per situar l'1-4 definitiu al marcador, que podria haver estat més ampli en cas d'una millor efectivitat. Escoltem la valoració del tècnic blaugrana Hansi Flick.
1: He dit a l'equip que també valoro molt el que he vist a la primera part. És veritat que el Galatasaray ha tingut dues o tres ocasions i per això hem anat perdent, per errors puntuals. No hem pres les millors decisions en l'últim terç, especialment a la primera part. I això és el que hem de millorar, però per mi també ha estat bé. També ha estat molt bé com hem reaccionat a la primera part. Ha estat molt important en aquest estadi, en aquest ambient. I està clar, a la segona part hem jugat, hem dominat el partit i ha estat realment fantàstic. I també Lamine ha fet una segona part fantàstica. I per nosaltres ha estat realment important.
0: Un Flick que, com sentíem, també va elogiar Lamine Yamal i va explicar així que per què no va ser un dels substituïts, tenint en compte el seguit de partits importants que venen ara en els pròxims dies.
2: No,
1: perquè tenim altres jugadors per gestionar les càrregues. És així, i Lamine està bé. Està en un estat de forma òptim i, per descomptat, també gaudeix jugant a futbol. Ho he vist especialment a la segona part. És increïble tenir un jugador com ell i a aquest nivell. Ha canviat el partit per nosaltres i ha estat realment bé.
0: Deu victòries en 10 partits per al Barça, 2 de 2 també a la Champions, per liderar amb 9 gols a favor i 2 en contra la classificació. També han sumat 6 punts en 2 partits, l'Sporting de Portugal i l'Arsenal. Ja avui podrien fer el PSG o el Manchester City, un dels dos, perquè tots dos no ho poden fer perquè s'enfronten entre ells, el Como de Cesc, l'Stuttgart, l'Aston Villa, el Dortmund, el Liverpool, l'AEK d'Atenes, el Real Madrid i el Betis. Els blancs visiten el camp de la Roma i els andalusos reben el Porto. Recordem que el Barça dissabte juga al camp del Betis, partit de Lliga, abans de viatjar a París per enfrontar-se dimarts vinent al PSG i de rebre diumenge 25 d'octubre al Real Madrid a l'Spotify Camp Nou en el primer clàssic del curs. Pel que fa als resultats d'ahir a la Champions, destaquen les victòries de l'Atlètic de Madrid 2-0 al Manchester United i del Villarreal 3-1 contra el Nàpols, a més de la derrota de l'Inter de Milà 3-4 contra el Bruges i de l'empat del Bayern de Múnich a Noruega, al camp del Vikings 3-3. I més enllà de la Champions, el futbol de casa nostra avui es recupera la resta de la cinquena jornada del grup 5, ajornada en el seu dia pel temporal d'aiguats d'ara fa 10 dies. A les 8 del vespre juguen 3 partits. El Cornellà a Peralada, la Muntanyesa a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Ràdio Ponent Mollerussa, Míriam González.
3: Després de jugar diumenge i fer un important desgast físic, l'equip haurà d'arribar amb les màximes garanties al partit. L'objectiu és mantenir la fiabilitat defensiva que ha mostrat durant la temporada i aprofitar les ocasions de gol que es presentin. En parla l'entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla.
4: I haurem d'estar en una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats que segur que tindrem i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
3: El Mollerussa buscarà mantenir el nivell competitiu davant d'un rival que arriba en un bon moment. La gestió de l'esforç i l'encert en les àrees poden acabar sent determinants per treure un resultat positiu a l'Hospitalet.
0: Gràcies, Míriam. I a 8:15 es jugaran 2 partits més, el Cerdanyola Martinenc i el Sant Cristóbal Fundació Esportiva Grama. Quedarà pel 28 d'octubre el Vilanova Sant Juan Atlético Moncada en un grup 5 que col·lidera momentàniament al Badalona, que s'ha refet després de començar amb dues derrotes, i la Pobla Mafumet, tots dos amb 10 punts. Una Pobla Mafumet, un dels recent ascendits, que ha arrencat molt bé el curs en el retorn a tercera. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
5: Hi podien haver dubtes sobre el rendiment que podia oferir la Pobla en aquest retorn a la categoria, però l'equip de Xavi Vilagut ha demostrat contundència i efectivitat des del primer dia. Dues derrotes davant Vilanova i Vilassar, un empat al camp d'un altre dels favorits com és l'Atlètic Lleida i tres victòries, Tona, Sant Cristóbal i la darrera contra un altre dels gegants, el Cornellà, en un partit on la major insistència de l'equip grana va tornar a tenir premi. Davant del Cornellà, el tècnic va destacar la capacitat de resistència del seu equip davant un dels rivals més exigents de la categoria.
6: Sabíem que vindria un moment en els quals havíem de patir, en el que el rival ens tiraria una mica endarrere, com així ha sigut sobretot els primers 20-25 minuts, que hem estat bastant enfonsats, no perquè nosaltres volguéssim estar tan baixos, sinó perquè el rival doncs, ens hi ha anat tirant un palet enrere. I després la segona part crec que ha estat boníssima a l'equip. Hem estat un pèl més atrevits en el bloc alt, en dificultar-li una miqueta més les primeres relacions. Crec que ells no han estat tan còmodes com a la primera part. Bé, crec que hem fet una segona part molt completa i hem generat alguna situació i al final hem tingut premi.
5: La propera prova per a la Pobla, diumenge vinent a les 12, al camp d'un altre dels favorits al títol, com és l'Hospitalet.
0: Gràcies, Eduard. I encara en futbol, avui també recupera un partit de Lliga Elit, un dels que té pendents el Prat, que només n'ha pogut jugar un per la disputa de la prèvia de la Copa del Rei. El conjunt potaló, ja amb la classificació per la primera ronda de Copa assegurada, en què rebrà l'Atlètic Club de Bilbao, visita avui el camp del Castelldefels a les 8 del vespre. En una Lliga Elit que un any més ha començat molt igualada, amb 5 equips a la part alta amb 7 punts, un d'ells el Valls, que diumenge va encaixar la primera derrota, 0-1 contra l'actual líder, el Martorell. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: En un partit molt igualat i en poques ocasions, els vallencs van trobar a faltar profunditat en atac. Quan tot apuntava a l'empat, Osama va marcar el gol decisiu al minut 80. Després del partit, el tècnic Àlex González va reconèixer que la plantilla no havia estat al seu millor nivell.
8: Aspectes a millorar que evidentment ens fan molta falta per poder competir al nostre màxim nivell. Sabem que el 100% som un equip molt difícil de batre, però si no estem en aquest 100 i baixem a 90, no ens dona.
7: Amb aquest resultat, el Valls es queda amb 7 punts després de 4 jornades, amb 2 victòries, un empat i una derrota. El proper compromís dels de l'Alt Camp serà diumenge 18 d'octubre a partir de les 5 de la tarda al Camp del Manlleu.
0: Gràcies, David. En bàsquet, ahir victòries europees de Barça i Girona i derrota del Manresa. Ara en parlem, però és que avui s'estrena l'Eurocup femenin, en aquest cas, l'Espar Girona. Les gironines en un mal moment, que encara no han guanyat aquest curs, i a més arriben a la cita amb moltes baixes per lesió, inclòs els de la seva gran estrella, Iana Martín, reben a Fontejau l'Ostrava Txec. Ahir a la prèvia, l'entrenador de l'Uni, Roberto Íñiguez, tornava a repetir el mantra de molta feina per fer, per reaccionar després d'un aquest mal inici. Íñiguez deia això quan li preguntaven per què podria servir l'Eurocup d'aquesta competició després la decepció de quedarse sin Euroliga.
9: No tengo ni idea para qué va a servir. Me fijo en el vídeo que hemos visto hoy, en hacer el mejor trabajo posible hoy, en entrenar duro y corrigiendo y hablándoles honestamente los errores que hemos hecho como equipo, del cual yo soy el máximo responsable, como os dije, yo os he dicho innumerables veces los últimos días, y intentar corregirlo, ser honesto con ellas, honrado, lo que tenemos que hacer mejor y lo que tenemos que mejorar. Pero no tengo un concepto general de lo que va a ser la Eurocup, sí tengo un concepto general de mejora diaria ahora, de trabajar cada día lo que podamos y de poner a jugadoras en forma, que muchas no están fuera de forma. Tenemos mucho trabajo por delante y ya por ello.
0: Avui a un quart de nou del vespre aquest Espar Girona Ostrava, també avui en categoria masculina juga la Penya, que recupera el partit pendent de Lliga ACB, ajornat pels aiguats contra l'Andorra. Els verdineres, a més, celebraren avui amb l'afició el títol de la Supercopa d'Espanya aconseguit a l'Olímpic a principis de curs, malgrat que també miraran d'aconseguir la que seria la primera victòria de la Lliga. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
10: Bon dia. La Penya rep aquest vespre a partir de les 8 al Morabanc Andorra en un partit on els verdinegres ja estan obligats a no fallar a la jornada 3 per no complicar-se la Copa del Rei. És ja un partit d'urgències perquè el conjunt verdinegre no ha guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic el Barça en la reedició de la final de la Supercopa CB. Abans del maig contra el Morabanc hi haurà la celebració precisament del títol aconseguit fa un mes, però la Penya està centrada en no fallar contra un rival que és cuer, que està generant molts dubtes i és un dels candidats al descens. La sisa joventut no pot fallar a casa i menys contra un rival de la zona baixa com subratlla Lutz Hackenson.
11: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la CB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que ha hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
10: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no estarà donat d'alta fins d'aquí a 15 dies.
0: Gràcies, Ramon. Això pel que fa a l'agenda d'avui. Ahir, com dèiem, tres equips catalans tenien compromís europeu. Nova victòria ajustada del Barça, en aquest cas 90-87 en un final d'infart amb triple de Justin Robinson en l'últim segon per donar la victòria al conjunt blaurana. Escoltem l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
12: Very tough match, very loud atmosphere.
13: Partit molt complicat, amb un ambient molt sorollós, cosa que m'agrada i que ens ha ajudat molt. El Maccabi té un equip amb moltes eines en atac i en defensa. Tenen capacitat atlètica, tenen qualitat, tenen talent. Ha estat un gran repte per nosaltres perquè només teníem un dia de preparació per aquest partit. I crec que els jugadors, tot i que hem comès alguns errors, han executat el pla i s'han deixat la pell a la pista, que és el més important. Fins i tot si haguéssim perdut, hauria estat satisfet. I al final del partit no trobo la paraula per al que hem fet. Diguem que hem fet una falta absurda i necessària, però després hem ficat el triple i hem acabat guanyant.
0: Tercera victòria en 5 partits d'Eurolliga masculina per al Barça, que divendres rep ni més ni menys que l'Olympiacos, vigent campió de la competició i que ahir va guanyar a València, a la pista al Roig Arena, després d'una pròrroga. En canvi, l'Eurocup masculina, nova derrota ahir del Kitzanas Manresa per 100-88 contra el Basak Zahir, en un partit que el conjunt turc va dominar des de l'inici. El Manresa es queda 6è al grup D, amb dues derrotes i un triomf. En canvi, ahir el Fiat Girona es va exhibir a Bèlgica a la pista de l'Ostende, guanyant per un clar 76-91 en la segona jornada de FIBA Europe Cup, primer desplaçament europeu per al conjunt gironí, que ja guanya amb dues victòries i lidera el grup amb autoritat al grup B, això sí, després de només, com dèiem, dues jornades. I en handbol també va guanyar ahir el Freaking Granollers en competició europea, ara en parlem, però és que avui juga l'equip femení, el CACC Granollers, partit de sisena jornada de Lliga Guerreres a la pista del Beti Onac de Navarra. Les vallesanes arriben a aquesta jornada intersemanal a mitja taula, després d'haver tornat a guanyar dissabte passat contra el Lanzarote per trencar amb una ratxa de 3 derrotes consecutives. La crònica, la prèvia és de Ràdio Granollers, Arnau Camí.
14: El conjunt dirigit per Josep Morales visita aquest vespre la pista del Replaça Beti Onac en el partit corresponent a la sisena jornada de la Lliga Guerreres Iberdrola. Les granollerines arriben al pavelló Hermanos Indurain amb la moral alta després de la victòria del cap de setmana contra el Fonzames. Avui, però, el repte puja de nivell davant d'un conjunt navarrès separat per només un punt a la classificació. Una de les claus del partit passa per millorar en defensa, ho explica Josep Morales, entrenador del CAC7 Balom. Manu Granollers.
15: Home, doncs, a nivell defensiu ser capaços d'aguantar els seus atacs en el sentit que

0: Molt igualat a Portugal, la pista de l'Agua Santas milanesa, 31-32. Triomf clau del conjunt ballesà, que es consolida a la segona plaça del grup i s'apropa als play-off d'aquesta European League masculina. El Granollers, que rebrà dimarts de la setmana que ve precisament el conjunt portuguès a Palau d'Esports. I en waterpolo, acabem amb això, avui es disputa la Supercopa d'Espanya masculina, amb la final habitual dels últims anys, que enfronta l'Atlètic Barceloneta, campió de 20 de les últimes 25 edicions, i el Club Natació Sabadell, que mirarà de fer valer la seva condició d'anfitrió, ja que aquesta final es juga a Can Llong, a la Coca capital vallesana. Així ho explicava el capità del Sabadell, Sergi Cabanes.
1: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica, també es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé, aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat, jo crec que amb bastanta convicció.
0: Tots dos deberan de guanyar els dos seus dos primers partits de Champions masculina en aquest cas. El precedent més recent, a la final de la Copa Catalunya de mitjans de setembre, els mariners es van imposar per un ajustat 10-9 al conjunt vallesà. Aquesta final, avui, a les 7 de la tarda. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

Dimecres 14 d'octubre, avui amb el repàs d'una nova golejada d'un Barça que continua imparable. Ja són 10 victòries en els 10 primers partits de temporada, 2-2 a la Champions, després de guanyar-hi 1-4 al camp del Galatasaray. Molt futbol, també amb la prèvia de la jornada 5 de la tercera federació, del grup 5, evidentment, del grup català, jornada en el seu dia pels aiguats que recupera majoritàriament aquest vespre. I molt bàsquet, també amb els compromisos europeus d'ahir de Barça, Manresa i Girona, i la prèvia de l'estrena avui de l'Espart Girona a l'Eurocup femenina i del Joventut Andorra, partit pendent de la segona jornada de CB, també ajornat en el seu dia pels el temporal d'aiguats. Futbol, bàsquet, però també handbol, waterpolo i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport a casa nostra.

0: amb el Joan Garcia. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol, el Barça continua imparable i torna a golejar al camp del Galatasaray.
1: L'equip de Hansi Flick va haver de remuntar el gol inicial del conjunt turc en el primer desplaçament europeu a la segona jornada de Champions masculina. João Cancelo va empatar abans del descans i en una gran segona part, liderada per Lamine Yamal, els blaugranes van sentenciar amb gols de Fermín, Gordon i Adeyemi per situar l'1-4 definitiu.
0: 10 victòries en 10 partits per al Barça, com dèiem, 2-2 a la Champions per liderar amb 9 gols a favor i 2 en contra la classificació. Avui es completa aquesta segona jornada de Champions masculina amb 9 partits més.
1: Destaca el Manchester City, PSG, el Betis, Porto i el Roma-Madrid, que protagonitza els tres que són els propers tres rivals del Barça. El conjunt blaugrana jugarà dissabte a Sevilla contra el Betis abans de viatjar cap a París per enfrontar-se al PSG de Luis Enrique i de rebre diumenge 25 d'octubre a les 9 del vespre a l'Spotify Camp Nou al Real Madrid en el primer clàssic de la temporada.
0: Tornant a la Champions, destaquem també alguns resultats d'ahir.
1: Victòries de l'Atlètic Madrid 2-0 contra el Manchester United i el Villarreal 3-1 contra el Nàpols. En canvi, derrota de l'Inter de Milà 3-4 contra el Bruges, mentre que el Bayern de Múnich no va poder passar de l'empat a 3 a la seva visita a Noruega, al camp del Vikings.
0: I més enllà de la Champions, el futbol de casa nostra avui també recupera la resta de la cinquena jornada, la gairebé tota, del grup 5, ajornada en el seu dia pel temporal d'aiguats d'ara fa 10 dies.
1: A les 8 del vespre es juguen 3 partits, Cornellà Peralada, el Muntanyesa, l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa, i a 8:15 del vespre es jugaran 2 partits més, el Cerdanyola Martinenc i el Sant Cristóbal Fundació Esportiva Grama. Quedaran pel 28 d'octubre al Vilanova Sant Juan Atlético Moncada.
0: I avui també recupera un partit de Lliga Elite, un dels que té pendents al Prat, que només n'ha pogut jugar un per la disputa de la prèvia de la Copa del Rei.
1: El conjunt potablà baix amb la classificació per a la primera ronda de Copa, on rebrà l'Atlètic Club de Bilbao el 29 d'octubre. Visita avui el camp del Castelldefels a les 8 del vespre als Canyars.
0: En bàsquet, ahir victòries europees del Barça i del Girona i derrota del Manresa, ara en parlem, però és que avui també s'estrena a l'Eurocup femenina, en aquest cas l'Espar Girona.
1: Les gironines en un mal moment, encara no han guanyat aquest curs i a més arriben a la cita amb moltes baixes per lesió. Reben a Fontajau l'Ostrava Txec. El partit comença a 8:15 del vespre.
0: I també avui en categoria masculina juga la Penya, que recupera el partit pendent de Lliga CB, ajornat pels aiguats contra l'Andorra.
1: Les Vertinegres, a més, celebraran amb l'afició el títol de Supercopa d'Espanya aconseguit a l'Olímpic a principi de curs. Això sí, l'objectiu és sumar la que seria la primera victòria a la Lliga, l'enfrontament a partir de les 8 del vespre.
0: Això pel que fa a l'agenda d'avui. Ahir, com dèiem, tres equips catalans tenien compromís europeu.
1: Nova victòria ajustada al Barça, en aquest cas 90-87 en un final d'infart en triple de Robinson a l'últim segon per donar la victòria al seu equip. És el tercer triomf en 5 partits a l'Eurolliga masculina per al Barça, que divendres rep l'Olympiacos, vigent campió de la competició i que ahir va guanyar a València després d'una pròrroga.
0: Per cert, el Barça, que després de rebre l'Olympiacos, rebrà també a la Penya, precisament, que juga avui, com dèiem. I, en canvi, ahir derrota l'Eurocup masculina del Kitzanas Manresa.
1: Els manresans van caure 188 a la pista del Baxe Seir turc en un partit on el conjunt local va dominar des de l'inici. El Manresa es queda sisè al grup D amb 2 derrotes i un triomf.
0: I, finalment, també ahir, exhibició del Fiat Girona, a Bèlgica.
1: L'equip gironí va guanyar per un clar 76-91 a la pista el campió belga, l'Ostende, en la segona jornada de la FIBA Europe Cup. Primer desplaçament europeu per al conjunt gironí, que lidera amb autoritat el grup B, després, això sí, de només 2 jornades.
0: En handbol també va guanyar ahir el Freaking Granollers en competició europea.
1: Victòria en un duel molt igualat a Portugal a pista de l'Agua Santas Milanesa per 31-32. Triomf clau del conjunt ballesà, que es consolida a segona plaça al grup i s'apropa als play-offs d'aquesta European League masculina. Granollers rebrà dimarts de la setmana que ve precisament al conjunt portuguès, al Palau d'Esports.
0: I en cas de victòria ja s'asseguraria, com a mínim virtualment, aquesta presència als play-offs. I en categoria femenina, també en handbol, avui jugar el CAC Sec Granollers, partit de sisena jornada de Lliga Guerreras.
1: L'equip dirigit per Josep Morales visita la pista del Betionac de Navarra. Les ballesanes arriben a aquesta jornada intersetmanal a mitja taula, després d'haver tornat a guanyar dissabte passat contra Lanzarote, per trencar amb una ratxa de 3 derrotes consecutives.
0: En waterpolo, avui també es juga la Supercopa d'Espanya masculina, amb la final habitual dels últims anys.
1: I que enfronta l'Atlètic Barceloneta, campió 20 de les últimes 25 edicions, i el Club Natació Sabadell, que mirarà de fer valer la seva condició d'anfitrió, recordem-ho, jugar aquesta final a casa, a Can Llong. En el precedent més recent, a la final de la Copa Catalunya de mitjans de setembre, els mariners es van imposar per un ajustat 10-9 al conjunt ballesà. La final avui comença a les 7 de la tarda.
0: En hoquei patins, la selecció espanyola masculina supera Portugal aquesta matinada passada i s'assegura la primera plaça del grup A als World Skate Games, al Mundial d'Assumpció a Paraguai.
1: El comiat estatal va guanyar 2-4 la vigent campió d'Europa en gols dels catalans Eloi Cervera, Nil Roca, Margrau i Pol Manrubia. L'equip de Pere Bari es tanca avui la fase de grups contra Suïssa a 8:15 del vespre, hora catalana. El rival a quart serà Xile o Angola.
0: I un últim apunt, perquè ja podem confirmar que es transmetrà el Mundial de Patinatge, aquest World Skate Games, a la xarxa.
1: Una gran notícia, sens dubte. Es podran seguir les modalitats de quartets, grups grans i petits. Seran la nit de dissabte i la matinada de diumenge, quan faltin 20 minuts per les 10 de la nit, en directe per la plataforma La Xarxa Més. D'altra banda, a les 11 de la nit, hora catalana, també es veurà la retransmissió a les televisions locals fins les 5 de la matinada. Els clubs catalans que hi participen són el Cunit en quartets, el Figueres, el Tona i el Cunit en grups petits i el Cunit, el Tona i l'Olot en grups grans.

0: Dimecres 14 d'octubre, 7 minuts passant de 2:45 de 2. Comencem parlant de futbol, amb una nova golejada del Barça ahir a la Champions masculina que el deixa momentàniament líder després de dues jornades disputades. Els blaugranes tenien un repte complicat ahir a Istanbul, al camp del Galatasaray, i el van superar amb nota després d'una primera meitat més aviat espessa en què l'equip turc, ajudat per la seva sorollosa afició, es va avançar al marcador en la primera arribada amb un gol de rebot i fins i tot va fer el segon a la sortida d'un corna que el VAR va acabar anul·lant per fora de joc. A partir d'aquí el Barça va reaccionar, va empatar abans del descans amb un gol de Joao Cancelo i a la segona va ser molt superior i va sentenciar, liderat per un gran Lamine Yamal, amb gols de Fermín, Gordon i Adeyemi per situar aquest 1-4 definitiu al marcador, que podria haver estat més ampli en cas d'una millor efectivitat. Escoltem la valoració del tècnic blaugrana, Hansi Flick.
1: I think the first half we won 1-0.
2: Crec que la primera part, d'acord, anàvem perdent 1-0, però hem reaccionat i crec que això és tot el més important. Quan hem empatat a 1, en la segona part sí, hem jugat molt millor. També he dit a l'equip que valoro molt realment el que he vist a la primera part, que havíem de continuar, de controlar el partit, de moure la pilota i els rivals. I ho hem fet molt millor a la segona part. Al final aquesta és la nostra qualitat, aquesta és la nostra fortalesa i hem de mostrar-la en cada partit. Aquest és ara el nostre nivell. És molt important tenir els jugadors i l'equip en aquest nivell i que tinguin confiança en aquesta filosofia amb què volem jugar.
0: Un Flick que també va elogiar Lamine Yamal, sobretot per la seva segona meitat, com sentíem, i també responia això quan li preguntàvem pel gran moment actual de l'equip, que sembla imparable.
2: El futbol pot canviar molt ràpid. Com he dit, estem orgullosos d'aquesta situació. Estem contents, tenim la confiança i també la convicció del nostre estil, de com volem jugar. Però al final les nostres ambicions són molt més altes. Volem guanyar títols. Ara no pots guanyar res. Al final, al maig o al juny, guanyes els grans títols. I estem treballant cada dia per això.
0: 10 victòries en 10 partits per al Barça de moment, 2-2 a la Champions, per liderar, ara amb 9 gols a favor i 2 en contra, la classificació. També ho han sumat 6 punts en 2 partits, l'Sporting de Portugal i l'Arsenal, i avui ho podrien fer també el PSG o el Manchester City, tots dos no, perquè s'enfronten entre ells, el Còmoda Cesc, l'Stuttgart, l'Aston Villa, el Dortmund, el Liverpool, l'Aica, el Madrid i el Betis. Els blancs visiten el camp de la Roma i els andalusos reben el Porto. Recordem que el Barça juga dissabte precisament al camp del Betis, partit de Lliga, abans de viatjar a París per enfrontar-se dimarts vinent al PSG i de rebre diumenge 25 d'octubre al Real Madrid a l'Spotify Camp Nou, en el clàssic també, evidentment, de Lliga. Pel que fa als resultats d'ahir de la jornada de Champions, destaquem les victòries de l'Atlètic de Madrid 2-0 contra el Manchester United i del Villarreal 3-1 contra el Nàpols, a més de la derrota de l'Inter de Milà 3-4 contra el Bruges i de l'empat del Bayern de Múnich a Noruega a 3-3 al camp del Vikings.

0: I més enllà de la Champions, el futbol de casa nostra avui es recupera la resta de la cinquena jornada del grup 5, ajornada en el seu dia pel temporal d'aiguats, ara fa 10 dies. A les 8 del vespre juguen 3 partits: Cornellà Paredada, Muntanyès a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
1: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
2: Creo que en los 5 partidos que hemos jugado, el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no? Estamos haciendo primeras partes un poco de 6, 6.5, y las segundas partes todas se nos van a 9. Entonces vamos a intentar, pues desde el inicio, pues ser ese equipo pues que tenga una buena nota y que entre bien al partido, que como siempre pues busque la portería contraria, de que sea muy intenso las presiones.
1: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla Mafumet. Però abans, l'Hospi vol recuperar sensacions contra el Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
0: Gràcies, Andrés. A 8:15 del vespre jugaran 2 partits més d'aquesta cinquena jornada del grup 5 de tercera federació masculina, el Cerdanyola Martinenc i el Sant Cristóbal Fundació Esportiva Grama. Quedarà pel 28 d'octubre pendent el Vilanova Sant Juan Atlético Moncada. I encara en futbol, avui també recupera un partit de Lliga Elite, un dels que té pendents el Prat, que només n'ha pogut jugar un per la disputa de la prèvia de la Copa del Rei. El conjunt potablava ja amb la classificació per la primera ronda de Copa assegurada, en què rebrà, recordem, l'Atlètic Club de Bilbao. Visita avui el camp del Castelldefels a les 8 del vespre, un Prat que no pot evitar pensar en aquesta visita de l'Atlètic Club al Sagnier, prevista pel dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre. El Prat Ràdio, Nil Piera.
3: L'AE Prat ja ha posat a la venda les entrades pel partit de Copa del Rei contra l'Atlètic Club de Bilbao, un partit que, recordem, s'haurà de jugar a l'estadi municipal de l'Hospitalet, ja que el Sagnier no compleix amb els requisits mínims d'aforament exigits per la Federació Espanyola de Futbol. Les entrades van sortir ahir a la venda amb un preu de 30 euros pel públic general, abonats i afició visitant inclosos, mentre que el preu pels socis és de 15 euros. Els nens i les nenes de la base del club, així com els entrenadors, gaudiran d'un descompte especial per aquest partit. Les entrades es poden comprar ja online a través del link fixat a les xarxes socials del club o a les mateixes oficines del club potablava. El dia del partit també hi haurà venda d'entrades física a la taquilla de l'estadi, tot i que aquestes tindran un suplement extra de 10 euros. Per tant, aquí al Prat ja comencen els preparatius per un dia que serà històric, ja que és la primera vegada que el conjunt potablava s'enfronta a un equip de primera divisió. Recordem que el partit es jugarà el dijous 29 d'octubre a les 9 del vespre.

0: Gràcies, Nil. En bàsquet, ahir victòries europees de Barça i Girona i derrota del Manresa. Ara en parlem, però és que avui s'estrena l'Eurocup femenina a l'Espar Girona. Les gironines en un mal moment, encara no han guanyat aquest curs i a més arriben a la cita amb moltes baixes per lesió, reben a Fontejau l'Ostrava Txec. Escoltem l'entrenador de l'Uni, Roberto Íñiguez, quan li preguntàvem precisament ahir la prèvia pel rival d'avui.
1: No lo he visto. Tengo la teoría en estos momentos de que si nosotros no mejoramos lo nuestro, nuestras cosas básicas, nuestros principios, cómo competimos, cómo nos expresamos en la pista, cómo nos ayudamos unas a otras, cómo reboteamos, cómo defendemos el pick and roll, cómo ejecutamos los sistemas, las jugadoras siempre hay una que se pierde, entonces hay que trabajar más las cosas nuestras. ¿Qué podemos hablar de los Traba? ¿Para qué nos sirve hablar de los Traba? Los Traba va a ser un rival y lo vamos a afrontar con los principios del equipo de defensa, de ataque y punto. Y con lo nuestro, hacer bien lo nuestro, que creo que es donde nos tenemos que centrar, porque si no, no vamos a crecer.
0: Avui a un quart de nou del vespre, aquest Espar Girona-Ostrava, també avui en categoria masculina juga la Penya, que recupera el partit pendent de Lliga ACB, ajornat pels Aiguats, contra l'Andorra. Els verdinegres, a més, celebraran avui amb l'afició el títol de la Supercopa d'Espanya aconseguit a l'Olímpic, precisament a principis de curs, amb aquella final contra el Barça, malgrat que també hauran de mirar d'aconseguir la que seria la primera victòria a la Lliga. En parlava a la prèvia el base suec del Joventut, Lude Håkansson.
2: Es un partido muy importante, ¿no? No, todavía no hemos ganado en ACB, tenemos que jugar algo más fuerte, jugamos en casa, tiene que ser muy difícil ganarnos aquí este año y tenemos que mejorar en todo. Yo creo que el otro día contra Baskonia, durante muchos minutos, estábamos bien. Los últimos cinco minutos sí que fueron muy malos, pero no sé, yo creo que estamos entrando bien, estamos entrando duro, intentar hacer todo un poco más fácil para hacerlo con más energía.
0: Avui a les 8 del vespre, l'Olímpic de Badalona, aquest assís a Joventut, Morabanc, Andorra. Això pel que fa a l'agenda d'avui. Ahir, com dèiem, tres equips catalans tenien compromís europeu. Nova victòria ajustada del Barça, en aquest cas 98-87, en un final d'infart amb triple de Justin Robinson a l'últim segon per donar la victòria al conjunt blaugrana. Escoltem el tècnic del Barça, Alexander Sekulić.
3: I believe that we are improving.
4: Crec que estem millorant. Podem ser molt millors, però sí, durant un quart no és suficient. Has de jugar durant 40 minuts fent les coses que volem fer, amb el pla de partit que tenim, però també amb les coses que subratllem cada dia, que volem que siguin la nostra identitat. Si podem executar això durant 40 minuts, crec que viurem moltes alegries, però encara no hi hem arribat. Però sí, quan guanyes partits, ajuda perquè els jugadors creuen més en això, en el que volem fer, sens dubte.
3: Yes, when you win games it helps because players believe more in this what we want.
0: Tercera victòria en 5 partits d'Eurolliga masculina per al Barça, que divendres rep ni més ni menys que l'Olympiacos, vigent campió de la competició i que hi va guanyar a València després d'una pròrroga. En canvi, l'Eurocup masculina no va derrotar ahir del Kitsanas Manresa per 100-88 contra el Vasek Sair, en un partit que el conjunt turc va dominar des de l'inici. El Manresa queda 6è al grup D amb 2 derrotes i un triomf. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
5: El Vasek Sehir va controlar el partit des d'un parcial inicial de 9-0. Els turcs van arribar a tenir un màxim avantatge de 16 punts a la primera meitat. Diego Campo, entrenador del Kitsanas Manresa, explicava que aquest mal començament els va penalitzar la resta del partit.
6: Hemos empezado mal el partido. En los primeros 5 minutos hemos tenido falta de tensión porque queremos hacerlo muy bien. Igual no es falta de tensión, es sobretensión, ¿no? Y esa defensa de uno contra uno de bloqueo directo y las pérdidas nos ha sido una losa muy grande.
5: Malgrat l'empenta local, els d'Ocampo van reaccionar liderats per Allen, autor de 21 punts, per retallar distàncies i marxar al descans 9 punts a baix amb un 53-44. A la represa va arribar el millor moment dels manresans amb Pierre Oriola com a líder sota el cèrcol. Es van situar només 3 punts del rival amb un 62-59 al marcador, però la solidesa del conjunt turc va impedir la remuntada vegenca a l'últim quart. Tot i la derrota, la millora de l'equip a la segona part contra un bon rival fa ser optimista el tècnic gallec.
6: Sin embargo, durante todo el partido hemos ido mejorando. De hecho, en los últimos minutos hemos defendido muy bien. Debemos ir en esta línea, que soy muy positivo después de este partido, porque a pesar del mal inicio, y es claro, y mejoraremos cómo empezar, y cambiaremos algunas cosas para empezar seguro que bien, pero la línea de mejora durante el partido es importante.
5: L'equip es concentra ja en el proper compromís de Lliga, que serà aquest dissabte a les 6 de la tarda al Nou Congost davant l'Unicaja de Màlaga, en el que serà la quarta jornada de la Lliga Endesa.
0: Gràcies, Jordi. En canvi, ahir també el Fiat Girona es va exhibir a Bèlgica, a la pista de l'Ostende, guanyant per un clar 76-91 a la segona jornada de FIBA Europe Cup, primer desplaçament europeu per al conjunt gironí i primera victòria fora de casa. També havia guanyat, recordem, a Fontejau en el primer partit d'aquesta competició, i ara lidera amb autoritat d'aquest grup B, després, això sí, de només dues jornades. I un últim punt de bàsquet, en aquest cas anem cap a la tercera fe per parlar del Club Bàsquet Valls, que continua sense guanyar després de dues jornades de competició. Els de l'Alt Camp van caure diumenge a Ciutadella a Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
7: El CB Valls va començar malament amb un primer quart que va perdre per 22-14, però va reaccionar al segon període i va arribar al descans per davant. A la represa, però, els menorquins van recuperar el control. La falta d'encert ofensiu i un últim quart de només 8 punts van condemnar els de l'Alt Camp, que van acabar cedint el partit. El tècnic Miqui Larraz parla de la mala imatge al darrer període.
8: L'últim quart, bueno, no hem estat del tot bé físicament, hem arribat a la seva energia, perquè ells sobretot han jugat amb molta energia i molta il·lusió, perquè és un equip recentment pujat de categoria, i no hem arribat a la seva energia i il·lusió.
7: La pròxima jornada el CE Valls buscarà el primer triomf al Joan Avellà contra el Club Bàsquet Roser. Serà dissabte a partir de les 6 de la tarda.

0: I en handbol, ahir també va guanyar el Freaking Granollers en competició europea, ara en parlem, però és que avui juga el femení, el CAC Granollers, partit de la sisena jornada de Lliga Guerreres a la pista del Betionac de Navarra. Les ballesanes arriben a aquesta jornada intersemanal a mitja taula, després d'haver tornat a guanyar dissabte passat contra el Lanzarote per trencar amb una ratxa dolenta de 3 derrotes consecutives. I el masculí, com dèiem, ja va guanyar ahir en un duel molt igualat a Portugal, a la pista de l'Agua Santas Milanesa, 31-32, triomf clau per al conjunt ballesà, que es consolida a la segona plaça del grup i s'apropa als play-offs d'aquesta European League masculina. La crònica és de Ràdio Granollers, Arnau Camí.
1: Segona victòria europea d'infart per als granollerins. El conjunt ballesà s'ha endut 2 punts d'or de Portugal després d'imposar-se per un ajustat 31-32 a la pista de l'Agua Santas, en un duel trepidant que no s'ha decidit fins als darrers segons. El partit ha estat un intercanvi constant de cops. Els portuguesos han dominat la primera meitat i han arribat a tenir un avantatge de 4 gols, però les intervencions providencials de Pau Penit i sota pals han mantingut l'equip viu al descans. A la represa, el Fraikin ha capgirat el marcador i Marcos Fiz ha agafat el timó en atac per superar la defensa local. Una assistència de fantasia de Fiz cap a Adrià Figueres, a 2 minuts del final, ha situat el 30-32. Ara els ballesans ja treballen per disputar un dels partits amb més emoció d'aquesta primera volta a la Lliga Sobal, el duel davant el Balonmano Pro in Sevilla.
0: Gràcies, Arnau. I en waterpolo avui es disputa la Supercopa d'Espanya masculina amb la final habitual dels últims anys, que enfronta Atlètic Barceloneta, campió de 20 de les últimes 25 edicions, i el Club Natació Sabadell, que mirarà de fer valer la seva condició d'anfitrió, ja que aquesta final es juga a Can Llong, a la cocapital vallesana, per superar els mariners. En el recent precedent més recent, a la final de la Supercopa Catalunya, en aquest cas de mitjans de setembre, els mariners van guanyar 10-9, un resultat ajustat al conjunt vallesà. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Segon trofeu en joc de la temporada per uns i altres després de la final de Copa Catalunya que van protagonitzar amb dos equips fa un mes clavat. El vencedor va ser el conjunt mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10-9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Herceg Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
3: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica, també es ajunta el fet que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
2: I Cabana remarca el factor Can Llong com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
3: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un Barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa, tot i el resultat jo crec que amb bastanta convicció.
2: El Barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.

0: Gràcies, Sergi. En hoquei patins, la selecció espanyola masculina supera Portugal i s'assegura la primera plaça grupal als World Skate Games, al Mundial d'Asunción, al Paraguai. Va guanyar 2-4 al combinat estatal amb gols de 4 catalans, Eloi Cervera, Nil Roca, Marc Grau i Pol Manrubia. L'equip de Pere Barias tanca avui la fase de grups contra Suïssa, 8:45 del vespre, hora catalana. El rival a quarts serà, en principi, si no passa res estrany, o Xile o Angola. I en competició de clubs, avui es disputa l'últim partit de la fase de grups de la Lliga Catalana Masculina, que enfronta Vilafranca i Igualada. Duel a priori ja sense res en joc, ja que els de la Noia ja tenen la primera plaça de grup assegurada i els penedesencs han perdut els dos partits i no tenen res a fer. Això sí, el duel d'avui ha de servir per acabar de preparar-se de cara a l'inici de l'hoquei Lliga a finals de mes. I, per cert, aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina es disputarà aquest mateix cap de setmana a Santa Perpètua de Mogoda, amb els 4 millors equips dels 3 grups que han jugat en aquesta fase de grups. Ja serà el final d'aquesta pretemporada, perquè recordem que a finals d'octubre ja ha acabat el Mundial, evidentment, aquests World Skate Games d'Asunción al Paraguai, arrencarà l'hoquei Lliga Masculina. I acabem amb un apunt de ciclisme, en aquest cas la selecció espanyola trial, on hi ha el conidinenc Toni Guillén, ha decidit no anar al Mundial de Riad. Ens ho explica des d'on el conidinenca la Laia de Déu.
1: El pilot codinenc, en un comunicat a les seves xarxes socials, ha denunciat públicament la falta de resposta per part de la Unió Ciclista Internacional, a qui acusa de no tenir comunicació amb els esportistes. Així ho explicava el mateix Toni Guillén.
2: El problema ha sigut amb l'UCI. Jo vaig enviar un correu dient si hi havia algun tipus de mesura de seguretat pels pilots, pels familiars, si passava alguna cosa, quina responsabilitat assumien ells, i no és que ni m'han contestat. Bueno, s'han desentès, no. Ells han anat amatent comunicats conforme Riad estava bé fins ara.
1: Aquesta cancel·lació suposa un cop dur pels esportistes, que portaven tot l'any preparant-se per la cita més important del calendari en un esport amb molt poques proves de primer nivell. I és que més enllà del cas de Riad, el pilot de Sant Feliu ha aprofitat per obrir un debat profund sobre el futur del trial. Guillén assegura que l'esport està involucionant i que l'intent de professionalitzar-ho a través de la UCI ha acabat allunyant els patrocinadors i la visibilitat. Malgrat ser actualment el 6è millor pilot del món, remarca les dificultats econòmiques per poder competir. El pilot codinenc conclou en el seu comunicat reclamant un canvi de rumb en el trial per convertir-lo en un esport que generi oportunitats reals pels esportistes i no depengui únicament dels interessos de les grans institucions.
0: Gràcies, Laia, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dijous, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
2: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
0: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten a aquesta hora al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
3: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg de tot el matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa veu a la reivindicació.
4: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc se n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
0: Els preus augmenten un 4,5% a Catalunya el mes de setembre respecte del mateix mes que l'any passat.
3: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
0: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
3: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certament se celebrarà a Badalona i diverses seus metropolitanes del 15 al 25 d'octubre.
0: En esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol. Joan Barberà.
5: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït en molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va a menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també el sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alpirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir, i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar amb molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Avila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passen 4 minuts de les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, d'entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
3: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats als populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
0: Pel que fa als comicis al Parlament, no hi ha gaire canvis respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
3: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5, tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé Catalunya.
2: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
0: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
3: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb un 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre les tres el 43,2% dels sufragis.
0: Justament en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una factura important electoralment parlant, especialment a les demarcacions petites.
3: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
7: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat dels fons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
0: No deixem la política. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, tot plegat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables xifrades amb més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
8: Ho veuré lògicament bé i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens demanen pas des del centre de Barcelona perquè uns 200 tractors i un miler de pagesos vinguts d'arreu de Catalunya protesten a aquesta hora per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals carreteres del país durant tot el matí. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb, com dèieu, la presència de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres, que a molts els ha portat a plegar. tancar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer res viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
9: Ara mateix la tracturada es troba a la Gran Via davant la seu del Departament d'Agricultura després d'haver traslladat les reivindicacions a la delegació del govern espanyol a Barcelona. Una protesta que finalitzarà a la plaça Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat.
0: Gràcies, Carina. Una protesta que no ha acabat encara i que ha començat ja a primera hora del matí amb aquestes marxes lentes, aquestes tracturades que han arribat fins al centre de Barcelona. A Vilafranca del Penedès la concentració s'ha iniciat a 8:45 del matí a prop del polígon Masia Pont Nou i ha comptat amb una desena de tractors a més d'un centenar de pagesos. Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
10: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
11: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú, alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
10: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres.
0: Enmig d'aquestes protestes i reivindicacions, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana i que es mobilitzin tots els recursos possibles per a habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, amb Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
12: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
13: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1, missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
12: Illa ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, Illa ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
0: I tot plegat, mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant, la dada definitiva de l'IPC del setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
3: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, la que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
14: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes prenent com a excusa la inflació.
3: El sindicat UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
15: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
3: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
3: La circulació amb l'AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen aquests treballs.
16: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
3: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i que les causes de l'accident encara s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
0: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat han assegurat aquesta casa a la xarxa, a l'estació de Sants de Barcelona, que els retards són força superiors.
17: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
18: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
0: A això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
3: La sostracció del material s'ha produït entre Raïmat i Almacelles, al Segrià, segons ADIF.
0: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
3: I per tant s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
0: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a Tarragona, ja que allà els adolescents diuen fumen menys cànnabis i beuen menys alcohol, però vapegen més. És una de les conclusions d'una enquesta que ha fet l'Ajuntament i la Universitat Rovira i Virgili i que analitza els hàbits i el benestar dels joves d'entre 14 i 19 anys. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Duc.
19: L'estudi, que acumula 5 edicions des del 2015, mostra una reducció del consum d'alcohol, tabac i cànnabis, però alerta de l'augment del vapeig, que ha passat del 4,2% al 22,6% en l'última dècada. Així ho explica el catedràtic de Sociologia de la URB, Àngel Belzunegui.
20: Hi ha hagut un descens importantíssim dels consums de les substàncies més tradicionals, no? Com podria ser el tabac, l'alcohol, i després també ha baixat substancialment el consum de cànnabis, no? L'únic consum que ha pujat, i és un punt que hem d'estudiar i que hem d'incloure en els sistemes de prevenció de l'Ajuntament, és l'increment del vapeig.
19: Una de les principals preocupacions és el malestar emocional, que afecta un 29,2% dels adolescents, amb una diferència significativa entre nois i noies. L'enquesta també assenyala que el 31,7% presenta indicadors d'ús problemàtic d'internet.
0: Els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge a Estat al centre d'atenció primària al CAP de Torelló, a Osona.
3: Els fets van tenir lloc ahir a les 12 de la nit, a prop de la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o bé d'una agressió gratuïta. L'Ajuntament de Torelló ha condemnat els fets a través d'un comunicat i ha traslladat el seu suport a la víctima i al seu entorn.
0: I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial. Ha estat en l'àmbit de la gestió dels municipis i les ciutats i en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal. S'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
3: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
5: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
3: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
0: I és moment per a la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes. Serà del 15 al 25 d'aquest mateix mes. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Recordem que totes les activitats tenen l'accés lliure i gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno. No, tenim problemes per escoltar Raquel Moreno. De seguida intentem recuperar aquesta informació des de Ràdio Ciutat de Badalona. En tot cas, ara passem a una altra qüestió. Anem fins a Sant Feliu de Guíxols, que projecta un espai de creació artística a l'antiga fàbrica de Can Rosselló. L'Ajuntament ha cedit els terrenys a l'entitat cultural que s'encarregarà de la reforma i de la gestió. L'objectiu, que esdevingui un punt de trobada estratègic amb la cultura com a element motor. Ràdio Sant Feliu, Joana Valent.
21: L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ha cedit per 50 anys l'antiga fàbrica sorera de Can Rosselló a Mascana de Sis per desenvolupar-hi la futura fàbrica creativa M6. Actualment, l'associació busca recursos per rehabilitar aquest edifici patrimonial que data del 1882 i que compta amb prop de 1.000 metres quadrats i 3 plantes. Marc Calvet és el president de Mascana de Sis.
22: És un gran espai on hi puguin anar artistes, professionals, estudiants, entitats, ciutadania i vinculat tot amb la creació, la producció artística, la formació, el coworking, residències artístiques, activitats educatives i, al final, una cosa molt important per Sant Feliu, un espai social de trobada, d'intercanvi.
21: El projecte de rehabilitació de la fàbrica pot costar prop de 3 milions d'euros i l'Ajuntament hi sumaria 1,5 milió d'euros més per tal d'urbanitzar l'entorn. S'ambiciona que estigui en funcionament el 2030.
0: Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala, que decidirà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, o La noche de los faroles, o Los caminantes, a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val. Enguany, el premi ha batut el seu rècord de participació. En total, s'hi han presentat 1.424 originals.
0: Gràcies, David Navarro. I ara, la informació esportiva. Amb Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Hansi Flick.
25: Football can change very fast, so...
26: El futbol pot canviar molt ràpid. Estem orgullosos de la situació, estem contents i tenim la confiança i la convicció en el nostre estil, en com volem jugar. Però al cap i a la fi, les nostres ambicions van molt més enllà. Volem guanyar títols. Ara mateix no es pot guanyar res. És el maig i juny quan es guanyen els grans títols i per això treballem cada dia.
25: You win the big titles and this is we are working every day for that.
24: I què diu el defensa Eric García de Lamine Yamal, el jugador un dia més valuós del partit?
27: Un jugador com ell, no cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
24: Lamine Yamal, el jugador més valuós del partit de la Lliga de Campions d'ahir a Turquia. El comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Real Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal en el darrer partit de Lliga, on va veure targeta vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al

0: Un mariner, però el club no li va perdre la cara al partit i el marcador final va ser de 10-9. L'Estrapula més ve d'aconseguir un gran triomf en Champions a la piscina del Jadran Hercegovina Novi i d'haver guanyat els 5 primers partits de Lliga, l'últim a Tenerife per 10-16 el passat cap de setmana. Per tot, el capità Sergi Cabanes té clar que arriben preparats a la cita.
1: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica, també es ajunta el fet que juguem a casa. Els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno, com dic, els ànims estan bé.
0: I Cabana remarca el factor Callon com a punt a favor per poder donar la sorpresa.
1: Aprofitar el factor camp i amb la nostra afició, amb la nostra grada, poder posar en apurs a un barceloneta que també ve de fer molt bons resultats, ve de guanyar la Supercopa d'Europa. Tot i el resultat, jo crec que amb bastanta convicció.
0: El barceloneta, vigent campió de tot, també ha signat fins ara la plena de victòries a Lliga. La Supercopa d'Espanya arrenca avui a les 7 del vespre.
2: I en handbol destaquem, avui juga el CAC 7 Balomano Granollers, partit de Lliga a la pista del Beti Onac.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:15. Nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.
4: La xarxa de comunicació local. Aquest any,

散发。

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer.

0: però perdent suports mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. Una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
1: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
0: També avui s'ha fet publicar la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques des de la convocatòria electoral. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP. És dimecres 14 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Sònia Kerr.
2: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
0: Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu de Catalunya protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
2: Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, posa en veu a la reivindicació.
3: En qüestió de menys d'un any, l'augment de costos de producció, la baixada de preus d'alguns productes i també la sequera històrica que pateix Europa, de la qual Catalunya tampoc ens n'escapem, ha posat a la majoria de sectors doncs, entre les cordes. Això només demostra que no podem acceptar més polítiques de pedaços, sinó que el que necessitem són mesures estructurals.
0: Els preus a Catalunya augmenten un 4,5% al setembre respecte del mateix mes de l'any passat.
2: Es tracta de l'alça més elevada en 3 anys, impulsada per l'augment dels carburants. A més, la inflació, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes fins al 3%.
0: En cultura, compta enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival.
2: Enguany comptarà amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provenents d'una cinquantena de països. El certamen se celebrarà a Barcelona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre.
0: A Badalona se celebrarà a Badalona. Als esports, el Barça aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions masculina de futbol, Joan Barberà.
4: Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray, liderat a la fase Lliga amb 2 victòries i 9 gols a favor i desena victòria del curs en competició oficial a 10 dies del Clàssic contra el Real Madrid.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia. En general estem tenint un dimecres força tranquil, però més humit que les últimes jornades, i aquesta humitat s'ha traduït en molta boira que aquest matí teníem a gran part de les fondalades de la Catalunya central, també en alguns racons del prelitoral, interior gironí, les valls del Prepirineu, boires, núvols baixos, mala visibilitat, ambient enrarit, ambient tèrbol, que va a menys, per tant, s'estan dissipant gran part d'aquestes nuvolades. Ens en quedaran algunes, que simplement el que faran és decorar el cel, sobretot a les comarques del prelitoral, entre el Vallès i el Penedès, també al sud d'Osona, cap al Mollanès, núvols simplement, ja diem, descafeinats, més sol cap a l'Alt Pirineu, i la tarda, déu-n'hi-do, si arribarà a ser càlida. Està pujant la temperatura a hores d'ara més que ahir i aquesta tarda estarem fregant els 30 graus en alguns indrets de Ponent i de la Ribera d'Ebre, però la bonança també serà evident a la resta del país. El dijous tornarem a despertar molta boira, fins i tot també a la costa, especialment la Brava. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat al dels comicis del 2023, entre 18 i 19 escons, ho diu el segon baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
2: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars entre 5 i 6 i la formació d'ultradreta.
0: Quan als comicis al Parlament no hi ha gaire canvi respecte de la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport aquest cop, amb un màxim de 35 diputats.
2: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que el PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
1: després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana, fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
2: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
0: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. És la primera que es fa des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del PP, amb un 34% d'intenció de vot.
2: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat, amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els tres els 43,2% dels sufragis.
0: No deixem, la política és un altre dels titulars de la jornada. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
2: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades als encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros. Des de Brussel·les, el president Salvador Illa ha celebrat que s'imposi la convivència.
7: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
6: Notícies en xarxa.
0: Tornem ara al centre de Barcelona, allà uns 200 tractors i un milers de pagesos d'arreu de Catalunya protesten per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Una manifestació pagesa que és la culminació de diferents marxes lentes de tractors que han afectat el trànsit a les principals autopistes i carreteres de Catalunya al llarg del matí. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. Sí, la protesta vol convertir les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona, amb la presència, com dèieu, de 200 tractors i un miler de pagesos provenents de tot el país. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any, marcada per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivades de les guerres, que els han portat a molts a plegar. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb el mínima tributació possible. Què és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos?
3: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
8: Ara mateix la tracturada camina cap a la plaça de Sant Jaume, cap a la seu del govern de la Generalitat, després d'haver passat per la delegació del govern espanyol i també pel Departament d'Agricultura, on s'han cremat bales de palla en motiu de protesta.
0: Gràcies, Carina. I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per a l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles, també per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió, Teresa Ribera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, amb Antonio Costa. Enviada especial a Brussel·les, Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
7: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
9: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin o guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
0: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
2: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes, que resumeix el responsable de Mercat del Treball, Albert Ferrer.
10: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
2: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
11: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
2: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport, la cultura i també del transport com a principals factors d'aquest encariment.
0: Fins a principis de la setmana vinent no tornarà la normalitat al servei de trens d'alta velocitat arran de l'incendi que va patir un comboi dilluns a Ricla, a Saragossa. És la previsió que fa ADIF, l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix aquesta demora al restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
2: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
12: Ja s'ha retirat una part del comboi, queda la cabina tractora afectada per la incidència. Són treballs molt complexes que només es poden fer en horari nocturn. Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics de DIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
2: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
0: En canvi, alguns dels passatgers de l'alta velocitat consultats per la xarxa des de l'estació de Sants a Barcelona asseguren que els retards són força superiors.
13: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
14: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
0: Això s'hi ha de sumar avui un robatori de cable que provoca retards a la línia ferroviària convencional entre Lleida i Saragossa.
2: La sostracció del material s'ha produït entre Raimat i Almacelles, al Segrià.
0: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB a Barcelona després que la direcció i els sindicats hagin assolit un preacord.
2: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. Preveu un increment dels dies de descans i la conseqüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
0: Són 3:15. Les obres de la retirada d'amiant de la ciutat de Badia del Vallès ja han començat. Aquestes afecten 127 comunitats de veïns i es tracta d'una reivindicació històrica del veïnat, com us explicàvem ahir. Avui l'alcalde Josep Martínez ha explicat com ha estat aquest inici i fins quan durarà aquesta primera fase per treure l'amiant. Televisió de Sabadell, Ferran Ortega.
15: Badia del Vallès ja ha començat la retirada d'amiant de la seva ciutat. Una retirada que serà prolongada i que s'anirà fent en diverses fases a tota la ciutat. L'objectiu, ser la primera ciutat europea lliure d'amiant. El projecte de retirada ha començat aquest dimarts 13 d'octubre, amb total seguretat i sense cap problemàtica per als veïns, seguint, doncs, el pla previst. La primera fase, que està prevista que finalitzi just abans de l'estiu, comptarà amb l'extracció de l'amiant de canonades i galeries a les zones més deteriorades. Així ho ha explicat l'alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez.
16: Doncs comencem sobretot amb aquelles comunitats que estan més deteriorades i fem front a aquestes 127 comunitats de veïns. Hem fet reunions a peu de carrer amb tot el veïnat, amb l'objectiu sobretot no només d'explicar el que s'havia fet, sinó també que comencen les obres. Per tant, tot segueix els seus passos. Les empreses també que tenim contractades per dirigir i controlar l'obra també estan fent totes les medicions oportunes perquè el procediment sigui completament segur.
15: La segona fase, una mica més complexa, començarà al novembre.
0: Del Vallès Occidental a l'Oriental, la Fira d'Ocupació Girafeina Més 45 ha tornat avui a Mollet del Vallès amb la seva segona edició i una participació de rècord. Hi participen 44 empreses amb 162 ofertes de feina i 439 vacants. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
17: La convocatòria ha registrat 1.563 persones inscrites i ha generat cues molt llargues per accedir al recinte. La fira manté el format speed dating amb entrevistes breus entre empreses i candidats per facilitar un primer contacte directe i agilitzar els processos de selecció. Els candidats presents s'han preparat les entrevistes per aprofitar al màxim les oportunitats laborals. És el cas de la Isabel Cano i en Víctor Malvaceda.
18: Pues sí, lo he traído todo preparado porque hace días que me apunté, miré las empresas y lo traigo todo planificado y organizado para ir más rápido e ir a, realmente a lo que quiero.
19: Sí, me he preparado, he tratado de ser un poco más concreto en mi presentación y, bueno, dar mi mejor cara, como se dice, ¿no?
17: El format agrada a les empreses perquè els permet rebre entre 70 i 80 currículums de persones que han pogut entrevistar durant la jornada. Pel que fa als perfils professionals més buscats, destaquen els d'operari de producció, operari de magatzem, auxiliar d'hipermercat, dependent de vendes o cambrer i ajudant de cuina.
0: I atenció, perquè el Departament d'Agricultura rebaixa a 2 els casos de febre del Nil Occidental detectats en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà.
2: Primer es va informar de 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, un a cadascun. És el primer cas confirmat de la malaltia a la demarcació de Lleida des del mes d'octubre del 2020, malgrat que sí que s'havien localitzat positius en cavalls a la resta de Catalunya.
0: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
2: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
20: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
2: La trobada de comunicació de la Diputació s'adreça als professionals de la comunicació de les entitats locals de la província de Barcelona.
0: I és moment per la cultura. Compte enrere per a una nova edició del Filmets Badalona Film Festival. Complirà de cinema, Badalona i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Enguany compta amb 230 curtmetratges i 212 pel·lícules provinents d'una cinquantena de països. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
4: El certamen començarà demà dijous, 15 d'octubre, amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb filmets primària i filmets secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic Marc Cors ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
21: On hi ha uns bons efectes visuals, una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula, no només a vegades el director i la producció, sinó directament als departaments especialistes.
4: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival, a Teatre Zorrilla, el Círcul, l'Institut Francès de Barcelona, el Cinema Catalunya de Terrassa i el Cinema Edison de Granollers, projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals. A més, hi haurà 27 pel·lícules de Badalona, de les quals 13 participen en competició internacional.
0: Doncs demà comença el Filmets a Badalona i a Barcelona es lliura el Premi Planeta, el més ben dotat de les lletres en castellà. Les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes en aquesta 75a edició dels Premis. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que ha de decidir qui serà el guanyador demà a la Fira de Montjuïc. David Navarro, bon dia.
22: Bon dia. De les 9 novel·les, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els finalistes escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra d'Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes a la negra, Letra herido, passant per temàtiques com la dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Juan del Val.
23: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector. Y el número de persones que se acercan al Premio Planeta crece.
22: El guany, el Premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà demà en una gala al pavelló número 1 del recinte de Montjuïc de la Fira de Barcelona.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça aconsegueix la segona golejada en Lliga de Campions masculina de futbol.
24: Bon dia, Marta. Triomf per 1-4 al camp del Galatasaray a Turquia, liderat a la fase Lliga, amb 2 victòries i 9 gols a favor, i 10a victòria del curs en competició oficial a 10 dies del clàssic contra el Real Madrid. Escoltem Eric García, defensa del Barça, parlant de Lamine Yamal, un dia el jugador més valuós del partit.
25: Un jugador com ell... No cal a vegades motivar-lo extra, no? Avui crec que entre tot hi havia una mica més de motivació per ell i bueno, és un jugador diferencial i ho està demostrant dia a dia.
24: I el comitè de competició de la Federació Espanyola de Futbol ha de comunicar a les properes hores la sanció al jugador del Madrid, Vinícius, per la seva expulsió contra el Villarreal, on va veure vermella directa i posteriorment es va queixar al col·legiat, com especifica l'acte. Depèn de la sanció, es perdrà el clàssic del 25 d'octubre al Camp Nou. Habitualment, les protestes als àrbitres suposen una sanció entre 2 i 3 partits, i això faria que el brasiler es perdés el duel de Lliga contra el Barça. A Tercera Federació, avui la Lliga es posa al dia amb els partits pendents de fa un parell de caps de setmana. A les 8 del vespre, Cornellà-Peralada, Muntanyers a l'Escala i l'Hospitalet Mollerussa, mitjans de l'Hospitalet. Andrés Rubió.
1: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
3: Creo que en los 5 partidos que hemos jugado, el rival no ha sido mejor a nosotros en ninguno. Hemos estado cerca de ganar. Todos estos empates han sido más para ganar que no para perderlos. Entonces estamos muy tranquilos. Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes, que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
1: En una setmana amb 2 partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla Mafumet. Però abans, l'Hospi vol recuperar sensacions contra el Mollerussa en un duel que tindrà lloc aquest dimecres a partir de les 8 del vespre a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
24: Gràcies, Andrea Rubio. Des de mitjans de l'Hospitalet volem escoltar el tècnic de l'equip rival del Mollerussa, Manel Cazorla.
5: I haurem d'estar en una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats que segur que tindrem i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet perquè hem estat sempre dins de tots els partits. Entenc i intueixo que no serà diferent, però que hem de ser conscients de que visitem un dels rivals forts de la categoria i que està fent molt bé les coses.
24: I a 9:15, Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc en bàsquet del Joventut de Badalona rep avui el Morabanc Andorra a les 8 del vespre, partit pendent de la Lliga CB. A l'Eurocup femenina de bàsquet, l'Espart Girona rep la visita de l'Ostrava Txec. I en waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten avui a les 7 a la final de la Supercopa d'Espanya. Escoltem Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell.
6: Crec que l'equip ara ve amb bona dinàmica. També es ajunta el fet de que juguem a casa, els calendaris dels dos equips és una mica apretat, però bueno.
24: Les paraules de Sergi Cabana, jugador del Club Natació Sabadell, avui final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem demà, com sempre a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: 90.7 FM.
1: Vam conèixer-nos.
2: Ràdio Cardedeu. Són les 3.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Uns 200 tractors i un miler de pagesos d'arreu del país protesten al centre de Barcelona per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Han vingut en columnes i han col·lapsat carreteres i autopistes al llarg del matí en un manifest que han llegit davant de la delegació del govern espanyol. El sindicat Agrari Unió de Pagesos demana ajut econòmic d'emergència per a la pagesia afectada per efectes climàtics, augment dels costos o els preus baixos, que podria anar entre els 17.000 o els 8.500 euros segons el tipus d'explotació. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, en parla.
5: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
4: A més d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi els fons de contingència per l'agricultura catalana, que es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Illa s'ha reunit avui amb la vicepresidenta de la Comissió Europea, Teresa Rivera, i ha dinat amb el president del Consell Europeu, Antonio Costa. Escoltem el president.
6: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I el tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer comunitari. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats.
4: I el Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol. I ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord. S'han suspès les aturades previstes per avui i 100 dies d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui aquest preacord. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen en els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planeta. Aquest migdia s'han presentat els manuscrits que participaran a la gala que decidirà el guanyador la Fira de Montjuïc enguany amb rècord de participació 1.424 novel·les.

0: ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: les 4.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança, una enquesta en la qual destaca també una dada que no s'havia vist en dues dècades, la bona percepció de la situació política a Catalunya. Ho explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel.
4: Després de l'empitjorament o del deteriorament que perceben de, sobretot de la situació política a Espanya, això no es veu reflectit en la situació política catalana fins al punt que, de fet, en aquest baròmetre gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: També avui s'ha fet pública la primera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS. Des de la convocatòria electoral, el PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP. Més qüestions. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, a l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena dels càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea el juliol. El president de la Generalitat des de Brussel·les ha celebrat que s'imposi la convivència.
5: Lògicament bé, i que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen, no?
3: L'Ajuntament de Barcelona controla de manera remota tot l'enllumenat públic de la ciutat. La telegestió és una realitat després que els últims 4 anys s'hagi treballat de forma intensa per connectar amb fibra òptica i GPRS els quadres elèctrics de comandament amb un centre de control. El sistema actual permet actuar telemàticament a prop dels 2.500 quadres de llum. I els Mossos investiguen l'apunyalament d'un metge del cap de Torelló. Els fets van tenir lloc a les 12 de la nit, ahir a la plaça Sant Fortià, i la víctima, que està fora de perill, va poder trucar al 112 alertant de l'incident. Ara s'investiga si es tracta d'un robatori amb violència o una agressió gratuïta. I el Barça, que aconsegueix la segona golejada a la Lliga de Campions, a la Champions masculina de futbol, el triomf d'un 1-4 al camp del Galatasaray.
2: Notícies en xarxa.

0: Cardedeu. Són les 6.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalcàrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés. Ho ha fet en aplicació de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat la notícia com una victòria clara de l'independentisme.
3: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga. El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
2: I el PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis de 2023 d'entre 18 i 19 escons, segons el seu baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent, volem dir, suports, mentre que Esquerra Republicana quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança Catalana. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política. Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana a Catalunya, que creixeria en escons entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se als 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats dels populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit a l'agressió que ha patit un metge al cap de Torelló aquest dimarts a la nit i ha dit que la investigació està en marxa i que els Mossos treballen per detenir l'agressor i ha assegurat que li caurà tot el pes de la llei. La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat la víctima aquesta tarda, que es troba ingressada a l'Hospital de Vic després de ser operada d'urgència, i ha dit que s'ha recuperat amb facilitat i ràpidament. Hi ha ampli dispositiu dels Mossos d'Esquadra aquesta tarda també al barri de la Mariola de Lleida, on han acudit per retornar una menor que s'havia escapat d'un centre de menors. Quan la policia ha arribat al lloc on es trobava la jove, aquesta ha reaccionat violentament i agredit, donant un cop a la cara a una mossa d'esquadra. Per aquest motiu ha acabat sent detinguda per atemptat contra un agent de la policia. El dispositiu, format per diverses patrulles i furgonetes de l'Arro, ha despertat molta expectació entre els veïns.
1: Notícies en xarxa.

0: Qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 7. 7.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
2: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió Jordi Fortià.
3: El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé la situació a Catalunya.
4: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
2: El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
2: Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona, des d'on han reclamat solucions per a un sector que diuen està contra les cordes.
3: Segons Unió de Pagesos, uns 200 tractors i un miler de professionals s'han concentrat a la ciutat Comtal per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
5: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
2: El 75è Premi Planeta de Novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades.
3: La gala de lliurament del guardó serà demà al vespre a la Fira de Montjuïc. El president del Grup Planeta, José Cragueras, ha rebutjat les crítiques per a la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis Albal, guanyador de l'edició anterior.
6: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
2: I en esports, Jordi Cervantes, en joc la final de la Supercopa d'Espanya de masculina de waterpolo.
7: Sabadell i Barceloneta s'enfronten des d'aquesta hora a la piscina Vallesana de Can Llong. És la cinquena final consecutiva que disputen els dos equips. Els mariners busquen el sisè títol consecutiu, 21 en total, mentre que pels sabadellencs seria la cinquena copa en el seu palmarès. A més, tret de sortida per l'Espart Girona a l'Eurocup femenina, les gironines reben l'Ostrava Txec a partir d'un quart de nou del vespre.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís M. Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Hem tingut més trets gairebé d'estiu que no pas del mes d'octubre a les últimes hores. I és que avui hem arribat als 30 graus de màxima a molts indrets de Ponent de l'Ebre i fins i tot ens hi hem apropat en alguns racons de l'interior barceloní. Un ambient molt dolç i amb núvols més aviat inofensius. Els pocs que hi ha són prims i d'altres de més baixos que no s'han acabat de desfer d'alguns racons del prelitoral o de les muntanyes de la Catalunya central. Justament aquests núvols més baixos, aquestes boires, apareixeran el dijous al matí en moltes comarques interiors. Boira que serà més extensa que aquest matí. També apareixerà cap a l'Ebre o cap a l'Empordà. Boires que simplement seran matinals, després es desfaran, però durant la tarda els núvols tampoc s'acabaran de retirar d'alguns indrets entre Tarragona i Barcelona. Igualment de pluja no en tindrem i la temperatura continuarà elevada, una mica menys que avui, però encara superior a la que toca. N'estem pendents a la xarxa?
2: I ara sí, connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
9: Bona tarda, Maria. Doncs parlem d'aturades avui més o menys habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona, sense més sorpreses. Sí que hi ha aturades, per exemple, a l'extrem nord de Barcelona, a la C58, uns 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. També hi ha aturades, per exemple, a l'autopista AP7, també les habituals, a la zona del Vallès, uns 3 quilòmetres entre Santa Perpètua i Barberà en direcció sud. Retencions que també trobarem, molt puntuals, un parell de quilòmetres, a la B23, al Papillol, en sentit Martorell, o també sortint de Barcelona, a l'extrem sud, l'autovia 2, entre Cornellà i Sant Joan d'Espí. Per tant, com pots comprovar, són aturades, podríem dir que toquen, a aquesta hora de la tarda, de moment sense grans sorpreses, sense grans incidències. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Ho dèiem en portada, el PSC guanyaria les eleccions generals de Catalunya amb un resultat calcat als comicis del 2023 amb entre 18 i 19 escons, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perden suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
3: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats els populars i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
2: Respecte als comicis al Parlament, no hi ha gaires canvis pel que fa a la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
3: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien en la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5, tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
4: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podríem aconseguir que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
3: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
2: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del CIS des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. Aquesta enquesta s'hauria fet en ple cas Mari Carmen. El PSOE guanyaria 3 punts i se situa a 12 d'avantatge respecte del Partit Popular amb un 34% d'intenció de vot.
3: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig.
2: Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Suma i Podem assolirien entre els tres el 43,2% dels sufragis. Ara bé, en relació amb la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat ha alertat que pot passar factura sobretot a les demarcacions petites.
3: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Avui mateix, de fet, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, s'ha mostrat disposada a cedir la posició si assumen altres formacions al projecte.
10: Esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes. Parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat dels fons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? És la diferència entre anar unides o dividides.
2: I no deixem la política perquè el Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'expresident Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
3: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables, xifrades en més de 4 milions d'euros.
2: Entre les reaccions, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha celebrat que s'hagi acabat, diu, amb la persecució.
11: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poden que haga. El Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
2: I des de Brussel·les, també reacció del president Salvador Illa, que ha assegurat que finalment s'ha imposat la convivència.
12: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona, des d'on han reclamat solucions per a un sector que diuen està contra les cordes.
3: Segons Unió de Pagesos, uns 200 tractors i un miler de professionals s'han concentrat a la ciutat comtal per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
2: Carina Bellvé.
13: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació, per fer-les viables, o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
5: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones juntament amb les altres organitzacions representatives estatals ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
13: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat, després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
2: Una protesta que ha arrencat a primera hora del matí amb les marxes de tractors provinents des de diferents punts.
3: A Vilafranca la concentració s'ha iniciat a 8:45, a prop del polígon Masia Pont Nou, i ha comptat amb una desena de tractors i un centenar de pagesos.
2: Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
14: Més tard, a les 10, també s'ha produït la sortida d'un autobús, en aquest cas des de l'aparcament del Centre Àgora. Entre les persones que s'hi han aplegat hi havia Josep Marrugat, membre de l'executiva d'Unió de Pagesos, que ha traslladat la seva preocupació respecte de l'augment desmesurat dels costos de producció, com també dels baixos preus que se'ls ha pagat pel raïm en aquesta darrera barema.
15: Veiem com els costos s'estan encarint i, en canvi, doncs, els productes agraris cada vegada van davallant i el marge doncs, arriba a ser inexistent, com és el cas de la vinya en aquest any, que tenim uns costos oficials de 53 cèntims i gairebé no hi ha arribat ningú. Alguna excepció hi deu haver hagut, però que la gent s'ha quedat a 30-35 cèntims de mitjana, i això és un drama perquè ve a dir que el sector vitivinícola ha col·lapsat.
14: La que ha estat, doncs, la barema més primerenca de la història al Penedès ha derivat en l'acumulació d'estocs, portant fins i tot alguns cellers a no comprar raïm o a reduir-ne compres. Per tot plegat han estat diversos els pagesos que han sortit des de Vilafranca a direcció Barcelona amb l'objectiu de reclamar millores estructurals pel sector.
2: I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Enviat especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
16: El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals: la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
17: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el comitè de les regions. Les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual. No pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper en les regions.
16: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
2: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La data definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
3: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya fins al 3% com a l'Estat fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
18: Mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes, prenent com a excusa la inflació.
3: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
19: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta el salari.
3: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, com també del transport, com a principals factors de l'encariment.
2: Adif confia a recuperar a principis de la setmana vinent la normalitat al servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi d'aquest dilluns d'un comboi a Ricla, Saragossa. És la previsió que fa l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
3: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards, perquè els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'ADIF, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
20: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'ADIF treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
3: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
2: Alguns dels passatgers de l'alta velocitat a l'estació de Sants de Barcelona han assegurat a la xarxa que els retards són força superiors.
21: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir lloc de 8:45 a les 9.
22: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
2: I encara en relació al transport públic, ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord.
3: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui el preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la consegüent reducció de la jornada laboral. El 2027, els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat aquest vespre que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals del 29N.
3: Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats per les pluges, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar la normalitat com més aviat millor.
2: I encara en territori, una setmana després d'inaugurar la nova escola rural de les Lloses, al Ripollès, els 14 alumnes d'infantil i primària han hagut de ser traslladats a Vallfogona del Ripollès.
3: El Departament d'Educació ha detectat deficiències importants a les instal·lacions i considera que no es pot garantir la seguretat dels infants.
2: Ràdio Ripoll, Judit Espert.
23: La decisió es va prendre aquest dimarts, després de comprovar que les obres d'adequació encara no estaven acabades. Els alumnes continuaran temporalment a l'escola de Vallfogona, que forma part de la mateixa zona escola rural, fins que es pugui certificar que el nou equipament compleix tots els requisits de seguretat. Educació ha posat a disposició de les famílies transport i servei de menjador escolar. L'Ajuntament de les Lloses atribueix la situació als reiterats incompliments de l'empresa adjudicatària de les obres obres. Després de la decisió d'Educació, el consistori s'ha reunit novament amb els responsables dels treballs, que s'han compromès a acabar-los en un termini de 3 setmanes o, com a màxim, un mes. Tot i que l'empresa ja havia garantit que els treballs estarien acabats abans de començar el curs, de moment el consistori descarta rescindir el contracte i tornar a licitar les obres. Encara queden pendents alguns acabats a la planta superior i actuacions als lavabos, la cuina i els terres de la planta baixa. La situació s'arrossega des de l'inici del curs. Els retards a les obres ja van impedir que l'escola obrís al setembre i van obligar a traslladar provisionalment les classes a les dependències municipals.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca a un metge del CAP de Torelló, Osona. Els fets van succeir aquest dimarts a les 12 de la nit i la víctima s'està recuperant a l'Hospital de Vic, on es troba fora de perill.
3: L'Ajuntament de Torelló ha convocat una concentració de rebuig a la plaça de la Vila a les 8 del vespre.
2: El 9FM, Guillem Sánchez.
6: A les 8 del vespre hi ha convocada a Torelló una concentració per condemnar l'agressió de la nit passada a un professional sanitari del CAP de Torelló. Serà a la plaça de la Vila. Una manera de donar suport i mostrar la solidaritat amb la persona agredida que es troba estable i fora de perill a l'Hospital de Vic i també amb tot el col·lectiu sanitari. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets ocorreguts ahir a la nit prop de la plaça Sant Fortià. Segons el cos policial, un individu hauria atacat l'altre amb una arma punxant. S'estan intentant esbrinar les causes de l'assalt i quines intencions tenia l'atacant. L'Ajuntament de Torelló i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han condemnat l'agressió en un comunicat i un vídeo a les xarxes socials. Aquesta tarda, la consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat el professional agredit a l'Hospital de Vic, on s'està recuperant. La podem escoltar.
7: Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
6: Els Mossos d'Esquadra treballen per esclarir els fets i detenir-ne el seu responsable.
2: El 75è Premi Planeta de Novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades.
3: El jurat ha explicat aquest migdia que els 9 finalistes tenen en comú que s'inspiren en la vida. La gala de lliurament del guardó serà demà al vespre a la Fira de Montjuïc.
2: David Navarro.
8: De les 9 novel·les finalistes, només 2 s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
9: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
8: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
1: Notícies en xarxa. Esports.
2: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
24: Bona tarda. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten des de les 7 de la tarda a la piscina Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. Vallesans i barcelonins repeteixen final per 5ª vegada consecutiva. Els mariners favorits han guanyat les últimes 5 edicions i al llarg de la història n'han conquerit una 20ª, mentre que els sabadellencs n'han guanyat 4 i l'última va ser el 2020. A 4 a 5 minuts per arribar al descans del partit. De moment, partit molt igualat, domina per la mínima l'Atlètic Barceloneta per 4 gols a 3. Aquest dimecres està marcat també per l'esport en directe, que es viurà també a partir d'aquest vespre. L'Espar Girona, per exemple, arrenca avui l'Eurocup femenina. El conjunt de Roberto Íñiguez rep la visita de l'Ostrava Txec a Fontajau a partir d'un 8:15 del vespre. Les gironines, amb moltes baixes, intentaran trencar la mala dinàmica d'aquest inici de temporada. El tècnic del de les gironines, Roberto Íñiguez, espera que l'equip millori partit a partit.
25: A afrontar con los principios del equipo de defensa, de ataque y punto. Porque si no, no vamos a crecer en función del rival. Vamos a crecer mejorando nuestras cosas. Y ese es mi objetivo como entrenador. Una situación complicada, ¿no? Una situación que no tienes ni 10 jugadoras para entrenar.
24: El Joventut de Badalona rep a partir de les 8 del vespre el Morabanc Andorra en un partit també pendent de la Lliga CB, on els verd i negres ja estan obligats a no fallar per no complicar-se la classificació per la Copa del Rei. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
0: És ja un partit d'urgències perquè el conjunt verd i negre no ha guanyat cap dels dos primers partits i diumenge visita l'Olímpic el Barça en la reedició de la final de la Supercopa CB. Però la penya està centrada en no fallar contra un rival que és Cué, que està generant molts dubtes i és un dels candidats al descens. La sisa Joventut no pot fallar a casa i menys contra un rival de la zona baixa, com subratlla Lutz Hackenson.
4: Supercopa es pasado, ¿no? Pero bueno, lo vamos a celebrar esos minutos aquí, pero luego tenemos que empezar a ganar partidos en la CB. Estamos bien, nos gustaría estar aquí con dos victorias, pero también creo que hemos jugado contra dos buenos equipos. Creo que han hecho un inicio muy, muy bueno y Baskonia es Baskonia. Pero bueno, muchas ganas de conseguir la primera victoria.
0: Tot i que Ante Tomic va començar dilluns a fer alguns exercicis d'entrenament, encara no estarà donat d'alta fins d'aquí a 15 dies.
24: A tercera, avui es recuperen uns quants partits per culpa de l'aiguat de fa 10 dies. Un d'ells és a l'Hospitalet Mollerussa. Mitjans de l'Hospitalet, Andrés Rubio.
5: L'Hospi vol sumar de 3 en 3. Després de les 5 primeres jornades, els riberencs tenen 7 punts, amb una victòria i 4 empats. L'equip no ha perdut, aquesta és la notícia positiva des del punt de vista hospitalenc, però un conjunt que vol pujar necessita guanyar amb regularitat. I aquest dimecres tenen una bona oportunitat per aconseguir-ho davant el Mollerussa. L'entrenador del centre d'esport l'Hospitalet és Raúl Page.
10: Sí que es cierto que estamos ahí con la búsqueda de la mejora de las primeras partes que no son tan buenas como las segundas partes. Y bueno, pues ahí estamos indagando un poco para darle a los chavales esas claves atencionales para que sean mejores, ¿no?
5: En una setmana amb dos partits, un fet que segurament obligarà a Raúl Page a haver de fer rotacions pensant també en l'enfrontament del pròxim diumenge contra la Pobla Mafumet.
24: I partit en marxa des de les 7 de la sisena jornada de la Divisió d'Honor Femenina d'handbol, el Balomano Granollers, que visita el Beti Onac i de moment empat a 8 al marcador.
2: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilal, control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Gràcies per escoltar-nos.
1: Notícies en Xarxa, edició vespre.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: El PSC guanyaria les eleccions generals de Catalunya amb un resultat calcat als comicis del 2023, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. Jordi Fortià.
2: El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança. Tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé la situació a Catalunya.
3: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
0: El Tribunal de Comptes aplica l'amnistia a Carles Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras i a una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior del procés.
2: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea.
0: Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona, des d'on han reclamat solucions per a un sector que diuen està contra les cordes.
2: Segons Unió de Pagesos, uns 200 tractors i un miler de professionals s'han concentrat a la ciutat comtal per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
4: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra Confederació Estatal Unió d'Uniones, juntament amb les altres organitzacions representatives estatals, ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, assenyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
0: El 75è Premi Planeta de Novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades.
2: La gala de lliurament del guardó serà demà al vespre a la Fira de Montjuïc. El president del grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per a la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
5: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
0: I en esports, Jordi Cervantes, en joc la final de la Supercopa d'Espanya masculina de waterpolo.
6: Sabadell i Barceloneta s'enfronten des de les 7 a la piscina Vallesana de Can Llong. És la cinquena final consecutiva que disputen els dos equips. Els mariners busquen el sisè títol consecutiu, 21 en total, mentre que pel sabadellenc seria la cinquena Supercopa en el seu palmarès. A més, tret de sortida per l'Espar Girona a l'Eurocup femenina. La gironina reben l'Ostrava Txec a partir d'un quart de nou del vespre.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: A continuació, obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
7: Bona tarda. Hem tingut més trets gairebé d'estiu que no pas del mes d'octubre a les últimes hores. I és que avui hem arribat als 30 graus de màxima a molts indrets de Ponent de l'Ebre i fins i tot ens hi hem apropat en alguns racons de l'interior barceloní.

0: un ambient molt dolç i amb núvols més aviat inofensius. Els pocs que hi ha són prims i d'altres de més baixos que no s'han acabat de desfer d'alguns racons del prelitoral o de les muntanyes de la Catalunya central. Justament aquests núvols més baixos, aquestes boires, apareixeran el dijous al matí en moltes comarques interiors. Boira que serà més extensa que aquest matí. També apareixerà cap a l'Ebre o cap a l'Empordà. Boires que simplement seran matinals, després es desfaran, però durant la tarda els núvols tampoc s'acabaran de retirar d'alguns indrets entre Tarragona i Barcelona. Igualment, de pluja no en tindrem i la temperatura continuarà elevada, una mica menys que avui, però encara superior a la que toca. N'estem pendents a la xarxa.
1: I ara connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. Ja parlem d'una ràpida millora del trànsit en aquesta xarxa viària. Tampoc no ha estat una tarda excessivament complicada. Ara ja va baixant molt ràpidament el volum de trànsit. Quedarien zones lentes amb aturades puntuals a l'autovia A2, entre Cornellà de Llobregat, Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, per tant, sortint de Barcelona, o també un petit tram de quilòmetre, quilòmetre i mig, això de l'altitud, aturades intermitents a la C58, entre Montcada i Reixac i a l'enllaç amb les rondes, d'entrada a Barcelona, o a la C60, al tram d'Argentona i en sentit sud, en sentit Mataró. En fi, algunes zones encara poden anar carregades, però com et deia, en general, ja parlaríem de força calma en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: El PSC guanyaria les eleccions generals a Catalunya amb un resultat calcat als comicis del 2023 amb entre 18 i 19 escons, segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió. El Parlament també quedaria primer, però perdent suports, mentre que Esquerra quedaria en segona posició, pràcticament empatada amb Aliança. L'enquesta també certifica que un terç dels catalans veuen bona o molt bona la situació política.
4: Els socialistes quedarien per davant d'Esquerra Republicana de Catalunya, que creixerien escons de 7 a entre 10 i 11, mentre que Junts perdria representació fins a situar-se entre els 4 o 5 diputats. També ho farien els comuns, que de 7 escons passarien a entre 2 o 3. PP i Vox guanyarien suports amb entre 6 i 7 diputats, els populars, i entre 5 i 6 la formació d'ultradreta.
1: Respecte als comicis al Parlament, no hi ha gaires canvis pel que fa a la darrera enquesta del mes de juny. El PSC tornaria a guanyar, però amb menys suport, amb un màxim de 35 diputats.
4: El seguirien Esquerra i Aliança Catalana, que pràcticament empatarien a la franja entre els 23 i els 26 escons. Junts baixaria fins a un màxim de 20 escons, mentre que PP i Vox traurien entre 12 i 13 diputats, els comuns entre 5 i 6 i la CUP entre 4 i 5, tot plegat en un moment polític que, com explica el director del CEO, Juan Rodríguez Teruel, els ciutadans veuen bé a Catalunya.
5: En aquest baròmetre, gairebé un 30%, de fet un 27%, però podem considerar gairebé que un de cada tres catalans veu bona o molt bona la situació política a Catalunya. Aquesta és una dada que no tenim des de finals del 2007.
4: Cal tenir en compte, però, que l'enquesta del CEO és anterior a la votació de la llei d'habitatge al Congrés i a les protestes que han mobilitzat milers de persones.
1: Avui també s'ha fet pública la primera enquesta del CIS des de la convocatòria anticipada d'eleccions generals, que aquesta sí es va fer en ple cas Mari Carmen. El PSOE guanyaria 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte del Partit Popular, amb un 34% d'intenció de vot.
4: Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3, en perdria 6. Esquerra seria sisena força a l'Estat amb el 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts n'obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que en l'últim sondeig.
1: Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que el PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 el 43,2% dels sufragis. Ara bé, en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat ha alertat que pot passar factura sobretot a les demarcacions petites.
4: Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Avui mateix, de fet, l'exalcaldessa de Barcelona i candidata a encapçalar el Front Ampli, Ada Colau, s'ha mostrat disposada a cedir la posició si es sumen altres formacions al projecte.
6: Esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites i mitjanes, parlem de, amb els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a la extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no? D'anar, és la diferència entre anar unides o dividides.
1: I no deixem la política perquè el Tribunal de Comptes ha aplicat l'amnistia als expresidents Carles Puigdemont i Artur Mas, l'exvicepresident Oriol Junqueras. Hi ha una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat per les despeses vinculades al referèndum de l'1 d'octubre i a l'acció exterior del procés.
4: Ho ha fet en aplicació a la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del juliol, que va aclarir que l'organització de l'1 d'octubre no va afectar els interessos financers de la Unió Europea. En una resolució, el Tribunal també ordena aixecar les fiances que tenien dipositades els encausats en garantia de presumptes responsabilitats comptables xifrades en més de 4 milions d'euros.
1: I entre les reaccions, el secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha celebrat que s'hagi acabat tio amb la persecució.
7: Bé, celebrem que ja d'una vegada el Tribunal de Cuentas hagi acabat amb aquesta persecució sobre el patrimoni de tantes i tantes famílies amb una actitud de revenja sense solta ni volta, i al final aquesta és una victòria clara de l'independentisme davant d'aquells que el que poda que haga, el Tribunal de Cuentas era un exemple molt clar de fer més de justícia que de justícia. Per tant, ens alegrem molt. El que demanem és que ara el Suprem no s'hi resisteixi més, que d'una vegada per totes apliqui l'amnistia ja.
1: I des de Brussel·les, la reacció també del president Salvador Illa, que ha assegurat que finalment s'ha imposat la convivència.
8: Lògicament bé, que malgrat les resistències que hi ha hagut, les obstruccions que hi ha hagut per part d'alguns, al final la convivència, la normalització s'imposen. No?
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Els pagesos diuen prou des del centre de Barcelona, des d'on han reclamat solucions per a un sector que diuen està contra les cordes.
4: Segons Unió de Pagesos, uns 200 tractors i un miler de professionals s'han concentrat a la ciutat comtal per exigir polítiques estructurals que garanteixin la viabilitat del camp català.
1: Carina Bellvé.
9: La protesta ha convertit les reivindicacions pageses en una demostració de força al centre de Barcelona. Reclamen polítiques estructurals per superar una situació crítica, diuen, que s'ha agreujat el darrer any per l'augment de costos de producció, la sequera i la crisi de preus derivada de les guerres. Una situació que els ha portat a molts a plegar i a la resta a dir prou. Entre les 8 mesures que reclamen destaquen ajudes directes de fins a 17.000 euros per explotació per fer-les viables o un gasoil agrari amb la mínima tributació possible. Raquel Serrat és la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
10: Estem disposats a no afluixar en aquest sentit perquè ha arribat el moment de dir prou, no hi ha més temps, necessitem aquests canvis estructurals. Avui som aquí fent aquesta mobilització. El dia 28 d'octubre la nostra confederació estatal Unió d'Uniones juntament amb les altres organitzacions representatives estatals ja ha anunciat una mobilització a Madrid i serem. I aquí a Catalunya també continuarem doncs, mobilitzant-nos, senyalant a tots aquells que són culpables de la nostra situació.
9: La protesta ha finalitzat a la plaça de Sant Jaume davant del Palau de la Generalitat, després d'haver fet sentir les reivindicacions al Departament d'Agricultura i també a la delegació del govern espanyol.
1: I enmig d'aquestes protestes, el president de la Generalitat, Salvador Illa, reclama a Europa que activi el fons de contingència per l'agricultura catalana, es mobilitzin tots els recursos possibles per l'habitatge i l'oficialitat del català. Enviat especial a Brussel·les, Mont Carvajal.
11: El president Salvador Illa ha vingut a Brussel·les dos dies que ha farcit de reunions amb diversos organismes europeus. A tots ells es ha reclamat que parin atenció i posin diners en dos problemes centrals, la crisi que pateix la pagesia per l'increment dels preus dels carburants i en l'habitatge.
8: Cal mobilitzar tots els recursos de les institucions europees en matèria d'habitatge, missatge número 1. Missatge número 2, cal activar el fons de contingència i tots els ajuts en matèria d'agricultura. I tercer missatge, que també ha estat fruit de la meva intervenció aquest matí en el Comitè de les Regions, les regions hem de tenir un paper en el marc financer plurianual, no pot haver-hi una recentralització de competències en els estats, i cal potenciar la indústria en Accelerator Act, també donant un paper a les regions.
11: Ell ha reclamat també l'oficialitat del català i que en els nous pressupostos europeus les regions mantinguin, no guanyin pes i no el perdin, ja que tal com estan enfocats la tendència és recentralitzar-lo. D'altra banda, ell ha dit que no hi ha cap novetat respecte a l'expresident Carles Puigdemont, amb qui no s'ha vist ni té previst fer-ho.
1: I tot plegat mentre les xifres econòmiques segueixen empitjorant. La dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte del mateix mes que l'any passat.
4: En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%, que confirma l'indicador avançat publicat a principis de mes. La inflació subjacent, que no té en compte els elements més volàtils, ha pujat 2 dècimes tant a Catalunya, fins al 3%, com a l'Estat, fins al 3,1%. Davant d'aquestes xifres, des de Comissions Obreres fan 3 demandes que resumeix el responsable de Mercat de Treball, Albert Ferrer.
12: mesures per a reduir el preu de l'habitatge i democratitzar el seu accés. Reclamem als poders públics mesures per a contenir la inflació i, sobretot, que despleguin polítiques per a minimitzar el seu impacte en les persones treballadores. I, finalment, denunciem els guanys desorbitats per part de moltes empreses que, de manera irresponsable, estan pujant els preus dels seus productes prenent com a excusa la inflació.
4: UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
13: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenten salaris.
4: L'Institut Nacional d'Estadística assenyala els preus de les activitats recreatives, l'esport i la cultura, com també del transport, com a principals factors de l'encariment.
1: Adif confia recuperar a principis de la setmana vinent la normalitat del servei de trens d'alta velocitat després de l'incendi d'aquest dilluns d'un comboi a Ric, la Saragossa. És la previsió que fa l'organisme estatal que gestiona la xarxa ferroviària i que atribueix la demora en el restabliment total del servei a la complexitat dels treballs per retirar la cabina de la via.
4: La circulació amb AVE Catalunya-Aragó-Madrid està garantida, però amb retards perquè els trens circulen per via única durant 25 quilòmetres. El nou coordinador de la xarxa de Rodalies de Catalunya d'Adif, Antonio Carmona, ha demanat disculpes als usuaris afectats i ha explicat com avancen els treballs.
14: Un cop es retiri la part de la locomotora afectada, els tècnics d'Adif treballaran per reparar la infraestructura malmesa i a partir d'aquí podem treballar una previsió de que a principis de la setmana que ve es pugui circular ja per les dues vies al trajecte afectat.
4: Segons Carmona, Renfe diu que el tren accidentat tenia el pla de manteniment al dia i les causes de l'accident s'estan investigant. Carmona ha xifrat els retards dels trens AVE en 10 o 15 minuts.
1: Alguns dels passatgers de l'alta velocitat a l'estació de Sants de Barcelona han assegurat a la xarxa que els retards són força superiors.
15: Anem a Madrid, que tenim una jornada aquesta tarda, i ahir a les 11:15 o així ens va arribar un WhatsApp de Renfe avisant que el tren en principi sortia amb mitja hora de demora i que aleshores havíem de sortir en lloc de 8:45 a les 9.
16: Voy a coger un AVE hacia Madrid, tenía que salir a las 7:27 y yo creo que de momento tiene un retraso de unos 40 minutos aproximadamente. Esperemos que se quede aquí y todo vaya bien.
1: I encara en relació al transport públic ha quedat desconvocada la vaga d'autobusos de TMB després que direcció i sindicats hagin assolit un preacord.
4: Per tant, s'han suspès les aturades previstes per avui i 5 dies més d'aquest mes, a l'espera que l'Assemblea de Treballadors ratifiqui el preacord. Aquest preveu un increment dels dies de descans i la consegüent reducció de la jornada laboral. El 2027 els treballadors del bus tindran 10 dies més de descans l'any i una jornada que s'acostarà a les 35 hores setmanals.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
1: El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat aquest vespre que s'està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies abans de les eleccions generals del 29N.
4: Després de reunir-se amb els alcaldes dels 10 municipis del Vallès Oriental més afectats per les pluges, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà un obstacle. Mentre això no passa, el delegat del govern espanyol s'ha posat a disposició dels ajuntaments afectats per ajudar-los a gestionar la postemergència per recuperar la normalitat com més aviat millor.
1: I els castellers de Vilafranca viatjaran al Japó del 6 al 16 de novembre. Ho faran amb recursos propis després que l'any passat la colla hagués d'anul·lar l'actuació al País Nipó. Fa pocs minuts, de fet, han protagonitzat una roda de premsa per explicar-ne els detalls. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
17: Els castellers de Vilafranca viatjaran entre el 5 i el 16 de novembre al Japó, un viatge que havien de fer l'any passat de la mà del govern de la Generalitat, però que es va cancel·lar dos mesos després d'anunciar-lo per temes burocràtics i logístics. Enguany, però, els castellers de Vilafranca sí que viatjaran al País Nipó. Acaben d'explicar que s'hi desplaçaran unes 200 persones i que el programa casteller inclou castells de 8 en actuacions a Tòquio i a Osaka. Concretament, estaran 5 dies a Tòquio i 4 a Osaka, amb castells al peu del Mont Fuji. A més, els verds aprofitaran el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, una figura àmpliament admirada al Japó, per ampliar el context de la visita. Aquest viatge al Japó serà el més llunyà que ha fet mai una colla castellera. Fins ara era el fet, també, per ells mateixos, a Xile el 2008.
1: La Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la intel·ligència artificial en l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal, que s'ha fet sota el títol Innovació en la comunicació pública local.
4: La jornada ha deixat, però, més preguntes que respostes en un món digital i virtual que s'està transformant tots els models organitzatius. La consellera delegada de la xarxa, Núria de José, també ha reflexionat sobre l'impacte de la IA en els mitjans de comunicació locals.
18: Qui subministrarà aquesta informació d'àmbit local perquè la IA la pugui anar a buscar, la pugui elaborar i servir-la als usuaris? Doncs possiblement aquests mitjans de comunicació local poden ser les estructures més sòlides per ser això, passar de ser operadors a ser font d'informació perquè altres serveixin aquests continguts. Informació feta amb criteris deontològics, amb rigor i amb veracitat.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió amb arma blanca a un metge del Cap de Torelló a Osona. Els agents busquen l'agressor i la hipòtesi principal seria un robatori amb violència. Els fets van succeir aquest dimarts a les 12 de la nit i la víctima s'està recuperant a l'Hospital de Vic, on es troba fora de perill.
4: L'Ajuntament de Torelló ha convocat una concentració de rebuig a la plaça de la Vila a les 8 del vespre.
19: A les 8 del vespre hi ha convocada a Torelló una concentració per condemnar l'agressió de la nit passada a un professional sanitari del Cap de Torelló. Serà a la plaça de la Vila. Una manera de donar suport i mostrar la solidaritat amb la persona agredida que es troba estable i fora de perill a l'Hospital de Vic i també amb tot el col·lectiu sanitari. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets ocorreguts ahir a la nit prop de la plaça Sant Fortià. Segons el cos policial, un individu hauria atacat l'altre amb una arma punxant. S'estan intentant esbrinar les causes de l'assalt i quines intencions tenia l'atacant. L'Ajuntament de Torelló i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han condemnat l'agressió en un comunicat i un vídeo a les xarxes socials. Aquesta tarda, la consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat el professional agredit a l'Hospital de Vic, on s'està recuperant. La podem escoltar.
20: Hem col·locat un registre sobre el tema de les agressions als professionals, tots els professionals, i a partir de tot això ara estem treballant una llei per penalitzar precisament les agressions als professionals. Els Mossos en aquests moments tenen oberta una investigació per saber quina és la naturalesa d'aquesta agressió.
19: Els Mossos d'Esquadra treballen per esclarir els fets i detenir-ne el seu responsable.
1: El 75è Premi Planeta de Novel·la assoleix una participació històrica amb 1.424 obres presentades.
4: El jurat ha explicat aquest migdia que els nou finalistes tenen en comú que s'inspiren en la vida. La gala de lliurament del guardó serà demà al vespre a la Fira de Montjuïc.
1: David Navarro.
21: De les nou novel·les finalistes, només dues s'han presentat sense pseudònim. Els escrits escollits pel jurat tracten temàtiques que van des de la novel·la històrica, com La sombra de Isabel, La noche de los faroles o Los caminantes, a La negra, Letra herido, passant per arguments com el dels nadons robats, que toca Alba Naranja. El president del Grup Planeta, José Cregueras, ha rebutjat les crítiques per la concessió del premi a figures mediàtiques com Luis del Val, guanyador de l'edició anterior.
22: Nosotros sí que lo que decimos es las cifras de difusión del premio es la que nos avala. Es decir, al final hay muchas opiniones sobre la bondad de un libro, la calidad de un libro, pero al final quien lo avala es el lector.
21: Enguany el premi ha batut el seu rècord de participació. En total s'hi han presentat 1.424 originals. El Premi Planeta atorga 1 milió d'euros al guanyador i 200.000 al finalista. L'entrega es farà aquest dijous en una gala al pavelló número 1 del recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
1: I compte enrere per una nova edició del Filmets Badalona, complirà de cinema la ciutat i diverses seus metropolitanes a partir de demà i fins al 25 d'octubre. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
23: Més de 230 curtmetratges es projectaran en una nova edició, la 52a del Filmets Badalona Film Festival. 212 pel·lícules s'oferen en competició internacional provinents de 51 països. El certamen començarà demà dijous 15 d'octubre amb les sessions adreçades a escoles i instituts amb Filmets Primària i Filmets Secundària. L'endemà divendres, el Teatre Zorrilla acollirà la sessió inaugural amb el lliurament de la Venus d'Honor a l'ESCAC. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ho farà en reconeixement a la seva tasca formativa i connectant el talent jove amb la indústria. El festival també reconeixerà enguany la trajectòria de l'actor i director Miguel Ángel Muñoz durant la gala de cloenda de la nit de les Venus. Serà dissabte 24 d'octubre. Durant la roda de premsa de presentació del Filmets, el seu director artístic Marc Cors ha remarcat que l'edició d'enguany serà molt més eclèctica que les anteriors, buscant, ha dit, propostes molt més cinematogràfiques que no pas intimistes, així com de ficció i terror.
0: On hi ha uns bons efectes visuals o una bona música, encara que potser la història, doncs, hem contemplat això també, no? Buscar i donar importància a tota la resta de l'equip, no?, que conforma la pel·lícula. Crec que això és una mica la filosofia que hem intentat, a veure si ho aconseguim.
23: Fins al 25 d'octubre, les diferents seus del festival et projectaran 52 estrenes mundials i 64 d'internacionals.
3: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Maria. En waterpolo, Sabadell i Barceloneta s'enfronten des de les 7 a la piscina de Can Llong en la final de la Supercopa d'Espanya masculina. De moment, guanyen els mariners per 12-8 quan estem entrant en l'últim minut del tercer període. Aquest dimecres també està marcat per l'esport en directe, que es viurà també a partir d'aquest vespre. L'Espar Girona, per exemple, arrenca avui l'Eurocup femenina. El conjunt de Roberto Íñiguez rep la visita de l'Ostrava Txec a Fontejau a partir d'un quart de 9 del vespre. Les gironines, amb moltes baixes, intentaran trencar la mala dinàmica d'aquest inici de temporada. El tècnic de la Gironina, Roberto Íñiguez, espera que l'equip millori partit a partit.
5: A afrontar con los principios del equipo de defensa, de ataque y punto, porque si no, no vamos a crecer en función del rival, vamos a crecer mejorando nuestras cosas, y ese es mi objetivo como entrenador. Una situación complicada, ¿no? Una situación que no tienes ni 10 jugadoras para entrenar.
2: La penya també rep avui a partir de les 8 a l'Andorra en un partit pendent de la segona jornada de la Lliga ACB. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Duran. No podem escoltar la crònica del company de Radio Ciutat de Badalona, però és un partit que també es recupera per culpa dels aiguats que van caure ara fa 10 dies. En les mateixes circumstàncies jugaran avui 5 partits més de la tercera federació. A les 8 del vespre, Cornellà Peralada, Muntanyes de l'Escala i l'Hospitalet Mollerús. Escoltem la crònica de la companya de Ràdio Ponent, Míriam González.
6: Després de jugar diumenge i fer un important desgast físic, l'equip haurà d'arribar amb les màximes garanties al partit. L'objectiu és mantenir la fiabilitat defensiva que ha mostrat durant la temporada i aprofitar les ocasions de gol que es presentin. En parla l'entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla.
24: I haurem d'estar en una versió molt bona, sobretot defensivament, ser molt fiables com ho estem sent, i després pues, aprofitar les nostres oportunitats que segur que tindrem i que estic segur que l'equip donarà la cara al camp de l'Hospitalet, perquè hem estat sempre dins de tots els partits.
6: El Mollerussa buscarà mantenir el nivell competitiu davant d'un rival que arriba en un bon moment. La gestió de l'esforç i l'encert en les àrees poden acabar sent determinants per treure un resultat positiu a l'Hospitalet.
2: També jugaran a 8:45 Sant Cristóbal Fegrama i Cerdanyola Martinenc. I també en joc ara mateix, des de les 7 de la tarda, per tant a la segona part, la sisena jornada de la Divisió d'Honor Femenina, on el CAC Set Balonmano Granollers visita la pista del Beti Onac, que és una jornada intersetmanal abans d'una aturada de més de 15 dies. De moment, el marcador, a falta de 21 minuts per arribar al final del partit, les ballesanes perden per 3 gols de diferència, 15-12.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible una Vila al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a la coordinació i qui us parla, Maria Pagès. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a les 7 i a 7:45 de la tarda. Que passeu un bon vespre. Fins demà.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Son las 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Avui s'ha fet públic la primera enquesta del CIS de la convocatòria anticipada d'eleccions generals. El PSOE guanya 3 punts i se situa 12 d'avantatge respecte al PP amb un 34% d'intenció de vot. Els populars perdrien 3 punts respecte a l'últim sondeig i es quedarien amb el 22% de les paperetes. Segons l'estudi, Vox no aprofitaria aquesta caiguda i només augmentaria mig punt, fins al 17% dels vots. El Front Ampli, amb el 6% de les paperetes, guanyaria 4 dècimes i Podem, amb el 3%, en perdria 6. Esquerra seria la sisena força a l'Estat amb un 3% dels vots, mig punt més que ara fa un mes. Junts obtindria l'1% dels vots, 4 dècimes més que l'últim sondeig. Segons el CIS, el bloc de la dreta no aconseguiria el 50% de les paperetes i es quedaria amb el 39,4% dels vots, mentre que PSOE, Sumar i Podem assolirien entre els 3 el 43,2% dels sufragis. Precisament parlant en relació a la fragmentació del bloc progressista, el politòleg i analista de dades Xavier Calafat alerta que pot passar una important fractura electoral, sobretot a les demarcacions petites. Segons Calafat, es podrien perdre la meitat dels escons si les esquerres van en llistes separades. Són declaracions a la xarxa.
3: Si l'esquerra del PSOE acudeix dividida en aquelles províncies petites mitjanes, parlem de, en els mateixos resultats, perdre la meitat d'escons, no? Perquè és necessari arribar a un 10% dels vots en aquestes províncies. Si no s'arriba en aquell 10%, la major part dels darrers escons van a parar a l'extrema dreta i el cost electoral és enorme per aquesta esquerra. Parlem de, quan fem les estimacions de les enquestes, parlem de la meitat de la representació en escons, no?
2: Per cert, que guanyem Badalona, ha escollit l'activista Marcel Vivet com a candidat a l'alcaldia badalonina a les eleccions municipals de maig de 2027. La formació ha presentat aquest dimecres la candidatura en un acte al Parc de Calarnús i ha apostat per un relleu generacional després de l'etapa encapçalada per l'exalcaldessa Dolors Sabater. Vivet, badaloní i professor de secundària, va ser condemnat a 5 anys de presó per la protesta Holi contra el sindicat policial Josep Pol el 2018 i més tard va ser amnistiat. I la Diputació de Barcelona ha explorat aquest matí les potencialitats de la IA a l'àmbit de la gestió de municipis i ciutats. Ho ha fet en el marc de la quarta jornada de comunicació municipal que s'ha fet sota el títol Innovació a la comunicació pública local. La jornada, això sí, ha deixat més preguntes que respostes. I les novel·les d'ambientació històrica triomfen entre els escrits finalistes de la 75a edició dels Premis Planetes. El guardó enguany, amb rècord de participació, 1.424 novel·les.
1: Ona climàtica. Reptes globals, rutes locals.
4: Mas la Sala és una cooperativa d'aprofitament comunitari de la terra sense ànim de lucre, constituïda el 2020. Està situada a Sant Pau de Segúries, al Ripollès, i treballa per la regeneració d'ecosistemes, la resiliència i la cooperació. Per al seu projecte, fugen de l'agricultura convencional que sobreexplota i força els recursos. Ana Fernández Sanz és doctora en Biologia i sòcia de Mas la Sala.
5: En la agricultura convencional, los suelos están tan destrozados y son tan poco funcionales que el agricultor es esclavo. Los suelos son adictos a que el agricultor compre todos esos abonos químicos y después pesticidas, pues que le salen plagas o porque le salen malas hierbas. El suelo no está funcionando en estos cultivos. Solo funcionan porque el agricultor compra cosas y mete allí cosas en esos campos.
4: En Ricard Villanueva, economista i pagès, soci de Mas la Sala, explica també com aquest sistema els fa dependents del petroli.
6: Per maximitzar aquests beneficis econòmics, el que s'ha fet és tendir a una industrialització de la producció, que el que ens fa és gastar molt petroli en tota la cadena, des de la sembra fins a la compra d'aquests productes a l'estanteria del supermercat. Des del nostre punt de vista, això no té un gaire futur, més que res, perquè la font principal que alimenta aquest sistema és una font que s'esgota. O, si més no, es va reduint i llavors incrementa el preu d'una manera exagerada que fa que encara hagis d'anar més en detriment de la qualitat d'aquesta alimentació per poder seguir amb els nivells de benefici.
4: Amb tot, ara per ara necessiten explicar el seu projecte per tal que els seus compradors entenguin que cal repensar la forma en la qual produïm, però també en la que consumim. Marta Villanueva és educadora ambiental i sòcia de Mas La Sala.
0: Necessitem que les persones que consumeixen les nostres verdures, que de moment és el que estem venent, necessiten saber com funciona això, necessiten entendre quina és la feina que estem fent que passa d'alimentar les persones, o sigui, això per suposat, però no només això, també estem creant tota aquesta diversitat, tota aquesta resiliència també en el territori a nivell ecològic i també social, no? Té molt sentit que l'agricultura regenerativa va de la mà, pel que entenem nosaltres, d'una venda directa i de proximitat.
4: Podeu conèixer el projecte a maslasala.org.
1: Ona Climàtica, el podcast creat en el marc del projecte Ona ODS. Més informació a www.ondaods.org, finançat pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, Govern d'Espanya.

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: de 10. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La defensa de Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que li apliqui ja la llei d'amnistia. L'expresident de la Generalitat ha presentat l'escrit que reclamava al Tribunal a les parts després de la sentència del Tribunal Constitucional que dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el recurs contra la no aplicació de l'amnistia. La defensa de Puigdemont recorda que els fets pels quals el Suprem evita aplicar la mesura de gràcia a l'expresident, un presumpte delicte de malversació argumentant un enriquiment dels líders sobiranistes per haver pagat amb diners públics les despeses del procés, són els mateixos que el Constitucional s'hi considera amnistiables. I la dada definitiva de l'IPC de setembre a Catalunya confirma l'alça més elevada d'en 3 anys. Els preus s'han encarit un 4,5% respecte al mes, el mateix mes de l'any passat. En el conjunt de l'Estat, la pujada ha estat més acusada, del 4,9%. UGT centra les seves demandes en l'increment salarial, com apunta el secretari de Política Sindical, Òscar Riu.
3: És necessari un augment de salaris per poder anar a comprar, per poder fer front als pagaments del dia a dia i per poder donar una resposta a l'augment de preus que patim des de l'últim any. Un augment de salaris que està bloquejat per la patronal i que a la qual li hem de donar una resposta. Una resposta contundent que demostri que no podem comprar si no s'augmenta salaris.
2: I la Comissió Marítima Federal dels Estats Units ha proposat aquest dimecres a l'administració de Donald Trump que imposi una taxa de $200,000, el que serien uns 180.000 euros, per viatge als vaixells amb bandera espanyola i limitar l'entrada de mercaderies procedents d'Espanya. La mesura arriba després que l'organisme hagi conclòs que el govern espanyol ha denegat l'accés a ports espanyols a determinats vaixells nord-americans presumptament vinculats al transport d'armes amb Israel. I Agricultura rebaixa 2 els casos de febre del Nil Occidental detectada en èquids a Almacelles, al Segrià i a Pau, a l'Alt Empordà. Primer es van confirmar 16 casos entre les dues hípiques, però el Laboratori Central de Veterinària només en confirma 2, una cadascuna. És el primer cas confirmat de malaltia en èquids a la demarcació de Lleida des d'octubre de 2020. I la Barema ha tancat la campanya de 2026 amb més de 350 milions de quilos de raïm, un 3,6% més que l'any passat. Un cop acabada la major part a Catalunya, l'Institut Català del Vi, l'Incavi, ha confirmat la recuperació de la producció, tot i que les xifres finals s'han situat, això sí, diu, per sota de les expectatives que es plantejaven després d'una tardor i un hivern amb precipitacions força abundants.
4: Noranta punt set FM.

0: de 10. Són les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La defensa de Carles Puigdemont ha demanat al Tribunal Suprem que li apliqui ja la llei d'amnistia. L'expresident de la Generalitat ha presentat l'escrit que reclamava al tribunal a les parts després de la sentència del Tribunal Constitucional que dona la raó a l'exconsellera Dolors Bassa en el recurs contra la no aplicació de l'amnistia. La defensa de Puigdemont recorda que els fets pels quals el Suprem evita aplicar la mesura de gràcia a l'expresident, un presumpte delicte de malversació argumentant un enriquiment dels líders sobiranistes per haver pagat amb diners públics les despeses del procés, són els mateixos que el Constitucional sí considera amnistiables. Més temes. El delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, assegura que està treballant perquè el Consell de Ministres declari zona catastròfica als municipis afectats pels aiguats de fa 10 dies, abans que les arribi les eleccions generals de 29N. Després de reunir-se amb els alcaldes a 10 municipis del Vallès Oriental, els més afectats per les pluges, Prieto ha reconegut que la convocatòria electoral no ajuda a agilitzar la declaració, tot i que ha assegurat que no serà un obstacle.
3: Estem treballant perquè hi hagi una declaració de zona greument afectada per un episodi de protecció civil, que és doncs, un àmbit extraordinari que aprova el Consell de Ministres. Estem treballant l'àmbit, evidentment, doncs, que ens arriba en quant a temps. Doncs, per el tema de les eleccions doncs, no facilita, però tot i així això no serà un obstacle. I estem treballant en aquest àmbit.
2: Precisament avui l'Ajuntament de Granollers ha anunciat que crearà un fons de 4 milions d'euros per pagar part de la recuperació de la ciutat i demà obrirà una oficina per centralitzar necessitats dels afectats. Encara sobre aiguats, hem sabut que un estudi de la Universitat Autònoma determina que 80.000 veïns del Besòs estan exposats a riuades. La investigació apunta que gairebé el 24% de les famílies que viuen en zones en risc d'inundacions a tocar del Besòs es troben en risc de pobresa. Recordem que fa uns dies el cabal del Besòs va arribar als 937 metres cúbics per segon al seu pas per Santa Coloma. I els líders de la Unió Europea es reuniran demà i divendres a Brussel·les en una nova cimera del Consell Europeu que estarà marcat per la crisi migratòria a Ceuta i les negociacions pel proper pressupost pel període 2028-2034. Demà debatran la proposta dels comptes feta per la presidència de Torn, que és d'Irlanda. I tot i que queden 4 dies per certamen, la directora de la Fundació Festival de Cinema de Sitges diu que han trencat un sostre, ha crescut la recaptació un 6% de venda d'entrades i s'ha passat del milió d'euros.

0: Podríamos decirte que si estás en esos días y te sientes más sensible, tomes un complemento con vitamina B6. Pero preferimos decir que si tienes la regla y un mal humor importante, pruebes Bienestar Menstrual, el nuevo complemento de Ana María La Justicia para regular el estado de ánimo durante el ciclo menstrual. Ana María La Justicia, las cosas por su nombre.
1: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
2: Què tal, amigues i amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en aquesta nova edició del Rock and Classics, aquest programa que, com és habitual, mira enrere per a tornar a escoltar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. I és que és un plaer, com sempre diem, mirar enrere i seleccionar aquestes grans cançons. N'hi ha moltíssimes. I avui us portem un programa amb un suport o amb un format una mica diferent. Nosaltres acostumem a fer, doncs, a nivell tant privat com públic, diferents iniciatives, entre les quals hi ha un bingo musical, per exemple. I és molt divertit, doncs, poder fer qüestions a l'audiència concentrada en una sala o en una plaça d'un poble per a poder fer una endevinalla, no? A veure quina és aquella cançó que està sonant i marcar-la en un cartró a moda de bingo. En lloc de números hi ha noms de cançons i d'artistes. Doncs avui us proposem això. Recuperarem alguns dels guions fets darrerament en els últims bingos musicals i farem el mateix exercici per veure si descobriu quines són aquelles cançons que us proposarem. Començarem amb un cantautor nord-americà que als anys 70 va tenir moltíssim d'èxit. Aquest és probablement el seu tema més conegut, o sonava des d'un disc publicat a principis d'aquella gloriosa dècada dels 70. Una cançó molt bonica, que no us podem dir pas quina és, l'haureu d'endevinar vosaltres. Això sí, demanem als que escolteu aquest programa de ràdio i podcast que no utilitzeu el Shazam, perquè si no, no tindria tanta gràcia. Aquesta és la proposta que us portem avui aquí, al Rock and Classics.

Em sembla una cançó preciosa, molt simple, però ben enregistrada i amb una lletra fantàstica. Per cert, el resultat d'aquest bingo musical el podeu descobrir a través de la meva web, que és bit.li/barcelonaitaliatarragona.lugoyugoslavia/, i després /estevellopblog. Aquí podeu trobar tot el llistat de la música que us punxem avui. Per cert, aquesta cançó que estàvem escoltant es va fer una versió en català. Era l'any 1994 quan des de Ses Illes es feia aquesta versió.

Bé, després d'aquesta curiositat, seguim amb una altra proposta, en aquest cas amb música nord-americana, amb un dels grans de la música soul que va triomfar als anys 60 i, sobretot, als anys 70. Però va morir molt jove l'any 1983, si no recordem malament, en 40 anys d'edat, a causa d'un forceig entre el seu pare i aquest personatge amb una veu inconfusible que va tenir, doncs, diversos problemes amb les drogues que van portar al final de la seva vida d'una forma abrupta, evidentment no desitjada per ningú, i molt d'hora ens va ser una llàstima perquè ens va deixar orfes d'un regnat que ens va marcar molt, sobretot, com us dèiem, als anys 70.

0: una veu única, amb un to de veu inconfusible, que fins i tot s'ha arribat a samplejar amb molta música house, per exemple. Aquest inconfusible. Se'ns escapa pràcticament el nom, però no us el podem dir, perquè estem fent aquest exercici d'estil bingo musical, en el qual nosaltres anem fent propostes, us anem punxant alguns temes, amb la intenció que vosaltres pugueu descobrir, pensar quina cançó està sonant, sense utilitzar eines com el Shazam, que són molt interessants, però que traurien la gràcia a aquest exercici. Seguim amb més qüestions, fent més propostes musicals aquí al Rock and Classics.
1: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
0: Anem a fer ara un passeig per Irlanda. Aquesta és una de les bandes irlandeses més grans, encara en actiu, fent grans gires i esdeveniments en format concert, sobretot realment impressionants. I aquest és el seu disc més conegut, publicat el 1987 amb la producció de Brian Eno.

0: enganxant això, sabeu de qui es tracta, evidentment, és molt senzill, eh? Una de les cançons i un dels discos més sonats dels anys 80. Seguim amb aquesta mateixa banda, seguim a Irlanda, anem més enrere en el temps, però, i anem a inicis d'aquella dècada dels 80, quan aquest grup va començar a sonar, amb cançons que tenien, doncs, molta vigorositat. Aquesta és una cançó que començava un dels primers discos d'aquesta banda irlandesa. Amb aquesta caixa de ritmes inconfusible, el bateria d'aquesta banda és realment increïble.
1: Rock and Classics.

0: Els números 1 del rock de tots els temps. Rock and Classics.
1: Seguim a Irlanda i amb la mateixa banda, perquè la temptació és molt gran, perquè tenen grans cançons. Aquest un exemple d'aquelles coses incomprensibles que passaven fa anys, quan hi havia cares bé molt xules, temes molt bonics, que no apareixien a discos. Aquest és un exemple. Des d'aquesta mateixa banda, des d'Irlanda mateix. Una cançó molt potent.
0: Rock and Classics.

estàvem explicant, això de les cares B, ben curiós. Tu pots tenir cançons molt bones, però no hi caben al disc, això és el que passava abans. I on es posaven? Doncs a les cares B. De vegades, per omplir les cares B, es feien cançons doncs, de menys qualitat o més instrumentals, versions remixades, etc. Però en aquest cas es tractava d'una cara B que no va entrar en aquest disc oficial d'aquesta banda irlandesa i en canvi va aparèixer com a cara B. De fet, també us donem una pista més, l'any següent de la publicació d'aquest disc d'estudi va aparèixer un disc que era una mescla de cançons d'estudi noves amb cançons enregistrades en gira, en concert, i en aquest cas aquella cançó sí que sortia en aquell disc en la versió en viu, que també és molt interessant d'escoltar. Seguim encara a Gran Bretanya amb un parell de temes més d'una altra banda molt més contemporània a nosaltres, més jove i que malauradament va desaparèixer després de la mort de la seva cantant ja fa alguns anys. Un dels temes més coneguts dels anys 90.

0: clàssics. Cada setmana sintonitza amb els grans de la música rock.
1: Bingo musical, estem fent repàs a aquestes cançons que nosaltres en ocasions doncs organitzem aquesta vetllada popular, tant pot ser a nivell públic com privat, on proposem escoltar una sèrie de cançons i cal endevinar de qui es tracta, quin és el títol de la cançó o una combinació d'aquestes dues informacions per acabar fent una línia en una butlleta i aconseguir algun premi. Avui no hi ha premi, però senzillament que pugueu tenir la satisfacció de descobrir quina és aquella cançó que està sonant i podeu descobrir els resultats a la web bit.ly/EstevaLlopBlog. Aquí podeu accedir fàcilment i trobar-ho. Bé, seguim a Irlanda encara uns moments més per a seleccionar una cançó d'aquesta banda irlandesa que ens donarà pas després a una cançó de més a prop de casa nostra, cantada més a més en català. Una cançó que parla de records. I precisament penso que aquesta és la gràcia de la música, també poder anar enrere en el temps escoltant algunes melodies boniques i algunes veus i sons que vam escoltar fa molt de temps. Aquest és un exemple dels anys 90.

una veu única, inconfusible, que era capaç, doncs, de pràcticament murmurejar algunes paraules amb un to molt baix i, en canvi, doncs, pujar i començar a cantar, com hem escoltat en la cançó anterior, amb molta més potència. Bé, com us dèiem fa uns instants, ara tornem ben a prop de casa nostra, en aquest cas anem a València, amb una banda que jo no coneixia fins fa alguns anys. De fet, quan em van donar a conèixer aquesta formació, acabava de dissoldre's. I és una llàstima perquè feien música molt interessant. Aquest és un disc que sonava, doncs, fa una mica més d'una dècada. En aquest cas té la col·laboració d'una vocalista femenina i té aquesta banda de corda que fa que aquest tema tingui alguna cosa especial, sobretot també si tenim en compte que la seva música en general és molt més moguda i combativa que no pas aquesta balada.

Hem anat a la Gran Bretanya amb una de les bandes més famoses de tots els temps. L'heu de conèixer, ben segur. És que, si no és així, anem molt malament. Una cançó divertida, infantil, però que es va fer molt, molt popular. Anem ara a l'actualitat, amb un disc d'una banda britànica molt coneguda dels anys 90, que el 2023 traia aquest disc.

0: brutal, brutal. Que tia brutal, en serio, ja ho tenim.
1: Ja està, ja hem acabat.
0: La cançó la tenim, però si vols fer-te unes barres o algo guapes, tira-li.
1: Jo, per mi, sí.
0: La sous a dalt al rec.
1: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot bé. Rave.

shouldn't have come here.